is the last song. Let's start playing covers.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: pardon me, I have unfinished business.
1: Londis has called from France.
2: Person to person? Armand.
1: Who else? Dan, chérie.
2: Oui, oui.
3: Would you care to watch Juicy?
2: Swim.
3: Let's dive in.
2: Wanna dance?
4: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
5: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
6: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
5: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
6: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
5: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
2: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
1: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès.
2: I can't wait to get on the road again.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
3: Com els Mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí xon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva boca.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
12: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
12: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: speaking from the stage.
1: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Quichon, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga!
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga!
14: Però quina gràcia!
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: we going to do after graduation?
1: Yeah. Make

0: pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Tom Tom Live.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Transmiti una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: without you. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica a radiosantquirze.com.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze. I quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Kitchen, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Hi, speaking from the station.
1: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre a

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.com.

0: pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i
6: al... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis a la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
4: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
3: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
5: Miro la meva boca.
3: Andreu Cistella, el Pauet.
6: Ah, Quixot, què fer?
3: Contes de microbis.
7: La desfilada dels microbis.
3: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
8: Li diré a la meva mare.
9: La Moixiganga.
3: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga.
9: Ves, quina gràcia.
10: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
3: Benvinguts al Circ Petit.
11: Obro la porta, manca el dimoni.
5: Miro la meva boba.
11: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
12: El xalís fa màgia, no miracles, eh?
6: Doncs quin xororama!
3: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
13: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
14: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
15: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
16: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
17: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: amb música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Si tu ja no m'has...

segueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira.

0: llàgrimes a la boca.
1: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva boca.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quichon, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia. Viatgem pel món. Els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva boca.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs hinxororamà.
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
12: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
13: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
12: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
13: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
12: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
2: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tanca els ulls. A la tres creiem.
0: Els altres també? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerveza aquí, papá!
1: Poquito menos de aire arriba, bien!

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

tu. Trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sé.

trec la polsa el que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé. Estimar-me més i que...

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
5: Perquè les cicatrius que...

0: Li juro pel que més estimo que el d'avui ha estat un fet aïllat, que puc fer aquesta feina els dies que venen, vostè no s'ha de...
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

M'han cridat borratxo i jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia...

0: tot el que fas ho fas tan bé. Pensar-te en oblidar-te.
1: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a l'òpera.
7: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
1: without you. Com els Mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
10: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 11.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat.

0: ens diuen que ja ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

saps? D'ajudar-nos amb temps, de respondre'm intents, de no fer les cançons que tu manes. Diré que tot em va més bé, faré veure que en sé, que els diumenges

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Els mussols tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
4: Yo soy la promesa que si no se cumple no se debe hacer. Tú eres la respuesta a las mil preguntas del por qué no fue. Tú eres ese día que comienza mal, una historia que empezó por el final.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
4: without you. A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

té cap sentit i em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta força que tens.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze,

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bruc.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio San Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes. Però quantes nits he pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes.
1: Giornalieri internazionali e internazionali.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
1: i al... sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
6: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
7: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
7: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Merixa, mi trinyona, que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes estames, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre...

0: música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva boca.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
0: without you. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Hi, speaking from the stage. Oh,
0: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment.

0: ti.
1: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
7: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
10: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
11: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
10: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
11: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Gracias.
1: Ahí vamos.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
2: Bona tarda, Sant Quirze. L'Ajuntament ha convocat la sessió ordinària del ple de setembre per demà dijous, dia 24, a 7:45 del vespre, a la sala Salut Pastor de la Patronal. En l'ordre del dia destaquen l'aprovació del Compte General de l'exercici 2025, l'aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic Parc dels Torrents i l'aprovació provisional de la rectificació de l'error material del POUM, entre d'altres. La sessió es podrà seguir en directe a santquirzevallès.cat/ple i aquí a Ràdio Sant Quirze al 90.9 FM i a radiosantquirze.cat. L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a través de l'equip de Feminismes i LGTBI, ha posat en marxa la programació d'activitats de llarga durada del curs 2026-2027. Algunes de les propostes encara disposen de places lliures i les persones interessades s'hi poden incorporar. Les activitats que es desenvolupen entre els mesos de setembre i juny ofereixen espais d'acompanyament, benestar i reflexió al voltant de diferents moments i àmbits de la vida, com la criança, l'embaràs, la música, l'esport i la igualtat. Les activitats ofertades són el compartir en família, ioga en família, que compta amb dues modalitats, ioga postpart i ioga durant l'embaràs, música per a nadons i nutrició conscient en l'embaràs i la criança. Les persones interessades a participar en alguna d'aquestes activitats encara poden consultar la disponibilitat de places i formalitzar la inscripció. Les activitats són gratuïtes i les inscripcions es poden realitzar en els formularis en línia de cada activitat i que trobareu publicats a l'apartat agenda de santquirzevallès.cat o bé presencialment al mateix espai Maria Mercè Marçal. Aquest divendres 25 de setembre s'inicia un nou curs del cicle de cinema Grans Clàssics a la sala Josep Brossa de la Patronal. A partir de les 6 es projectarà la pel·lícula francesa de l'any 2001, Amélie, dirigida per Jean-Pierre Jeune i protagonitzada per Audrey Tautou. L'assistència, com sabeu, és gratuïta, però amb reserva prèvia de localitats i que la podeu fer a entrades.santquirzevallès.cat. I aquest dissabte 26 de setembre recordem que Sant Quirze del Vallès tornarà a omplir-se de jocs amb una nova edició del Sant Quirze Juga. Durant tota la jornada, diferents espais del centre del municipi acolliran propostes per jugar, experimentar, competir i descobrir noves fórmules de diversió, des de jocs tradicionals i de taula fins a robòtica, escacs, el rol o la realitat virtual. La tercera edició de la fira incorpora enguany noves activitats i experiències com l'Escapa't per Sant Quirze, un escape city que proposa enigmes, pistes i reptes pels carrers del municipi, i els Vermuts de Joc, una iniciativa que incorpora bars i restaurants a la programació amb jocs, reptes i sorpreses. La programació es completa amb activitats com el concurs de putles, les partides de rol, els jocs adaptats o les curses de radiocontrol. Podeu consultar el programa complet a santquirzevallès.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. El temps.
2: I pel que fa a la previsió del temps, avui acabarem la tarda amb un cel assolellat i temperatures entre els 25 i els 27 graus. Per a demà no s'espera cap canvi. Seguirem amb ambient assolellat i temperatures màximes lleugerament per sota dels 30 graus. Això és tot, que acabeu de tenir una bona jornada i per a més informació consulteu santquirzevallès.cat i radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva boca.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
4: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a
5: la música. Una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: El fang, la pluja, el fang, els carrers plens de fang, l'aigua caient a dolls de les teulades. Els carrers plens de fang, les sabates amb fang, la boira, l'esgarrany d'un arbre, el fang, la pluja, el fang, unes coses humides. He vist coses, finestres i genolls i cistelles, i ascensors i prospectes, i he vist la sang dels parts i l'he sentida caure brutalment al poal. I he vist mercats i grills i claustres i telèfons, i abets i pèls suats, i gavines i llànties. He plorat molt. He vist coses. He plorat molt.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Bona tarda. Comença una temporada més per Punt i coma, aquí a Ràdio Sant Quirze. I la comencem, l'hem començat amb aquest poema de Vicent Andrés Esteller, i portant un tema que obre temporada i que no és especialment alegre, té a veure amb la memòria, amb el record i també amb el present. I m'explico. Aquest 25 de setembre tornarem a recordar els fets que van passar un 25 de setembre de fa uns anys, de l'any 1962. Va ser la riuada que va afectar el Vallès de manera molt tràgica, d'una manera molt dramàtica, amb aigua arrossegant cases, arrossegant vides i amb la desaparició de persones, encara a hores d'ara desaparegudes. L'aigua va passar per aquí, per Sant Quirze, va fer molt mal al barri de Los Rosales i va passar també per les fonts, on també va fer molt mal. Aigua que després va rodar fins al Llobregat i fins al Besòs i va acabar al mar, i del mar algunes restes, algunes d'elles humanes, van arribar fins i tot a Cartagena. Això passava en l'any 62 i no era la primera vegada que passava. Potser sí amb aquesta dimensió. Però les riuades ens han acompanyat sempre. D'això en parlarem. I avanço que en parlarà especialment l'Anna, que una temporada més ens acompanya. Aquest any, però, en aquest record de l'any 62, que anem repetint any rere any, tenim un afegit que és el present. I el present, en aquest cas, situat una mica lluny d'aquí, uns quants quilòmetres, i és que el Nepal ha viscut també una riuada. I hem considerat que, donades aquestes circumstàncies, ens podíem agermanar. Entre altres raons, perquè allà a les fonts, una de les nostres veïnes, que és una coneguda de tots els veïns de Sant Quirze i crec que molt estimada, la Manisha Burung, ella és nepalí de naixement, santquirzenca i fontina d'adopció, i està aquí a l'estudi acompanyant-nos per poder veure com l'aigua va pel món fent el seu camí. També tenim, en aquest cas, al telèfon a un company i amic, que és en Ramon Terès. Hola, Ramon, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: A tu et tenim per Terres de Lleida, oi? El tenim per allà.
4: A les Garrigues.
2: A les Garrigues.
4: Aquí no plou mai, veus?
2: Aquí no plou mai, a les Garrigues no plou mai. I ara que dius que no plou mai, faig un petit viatge el 25 de setembre del 62 per tot seguit, sobretot, Ramon, m'apujaré molt naturalment en la teva memòria, entre altres coses perquè en el 62 jo encara no havia nascut i a mi tot m'ha arribat per allò que m'han explicat, però tu en el 62 tenies 14 anys, és possible més o menys?
4: Calculo... 14 anys,
2: eh?
4: Havia fet el febrer, havia fet 14 anys.
2: Tenies 14 anys, estaves vivint a les fonts i sí. Vas viure tots els fets d'aquella nit i dels dies successius. Per tant, la teva memòria ens pot portar allò que va ser real, no allò que un llegeix, que és el que em passa a mi. Jo puc compartir allò que he llegit. També tindrem l'oportunitat d'escoltar una altra veïna. Intentat aviam si podia venir algun veí o veïna de Los Rosales. Ha estat difícil, finalment no s'ha pogut. I em porto el testimoni. La Manisha, i tu la coneixeu també, tu Ramon, és la Teresa Miron. També és veïna de les Fonts, crec que més o menys, i per edat potser és una mica més petita que tu, però bueno, ella també té records d'una nena del que va passar aquella nit. De fet, i si us sembla bé, després comencem nosaltres la nostra conversa amb aquesta mirada també posada en el Nepal i amb les dades que la Manisha ens porta al respecte, però si us sembla comencem escoltant a la Teresa Miron i què ens explica ella d'aquella nit del 62. Us sembla?
4: Molt.
2: Vinga.
4: Sí, molt bé.
2: Doncs som-hi.
1: Em ve al cap veure tot el moviment que va haver-hi, després ser conscient amb el transcurs del temps i dels anys el concepte que tenies aleshores i el que estàs sentint ara, no? que veus la grandiositat que va ser, que en aquell moment no eres massa conscient. Aviam, jo tenia uns anys, el concepte de la mort també era diferent, però clar, hi ha coses que dius, sí, és veritat, ho revius d'una manera actual, no? Llavors es fa més gros, la cosa es fa més grossa. El sentiment de com t'ho diria, d'impotència, aquest sentiment de dir, caram, ho hagués pogut fer més, o hagués pogut prendre'm les coses d'una altra manera, o hagués pogut ajudar més. Clar, això t'ho planteges i dius, bueno, però escolta'm, ja, centra't. Ah, llavors vens, quina edat tenies? I la colla, quina edat teníeu? Llavors, bueno, per això dic, però tot es barreja una mica. I el que és cert és que, esclar, quan sents que hi ha gent que el coneixies, que jugaves inclús al carrer, perquè llavors jugàvem al carrer, i que havien desaparegut aquella nit, que ja no els tornaries a veure, llavors, bueno, i la família és com s'havien quedat, doncs, perdent familiars, això entristeix una miqueta, sí. M'he trobat amb gent, que quan li dius alguna cosa i et diu, mira, això no ho vull recordar, però acostumaven a ser gent que ja eren més grans que jo. També ho haig de dir, i gent que no vol recordar, doncs, perquè té un mal record, perquè va perdre algun familiar o perquè el que sigui, i no vol recordar-ho. Això és veritat. Vaig arribar de col·le, plovia, perquè ja feia dies que plovia, que anava amb les catiusques i el xubasquero, perquè venia a escola a Terrassa, baixàvem amb el tren, però que jo baixava amb el tren i m'anava cap a casa, jo no travessava la riera ni veia res. Vull dir, per mi era un dia normal. Per altres persones, com el que portava la llet i aquestes persones que estaven fent els recorreguts, no, va ser diferent. Hi havia moltes anècdotes. Però per mi no, clar, em vaig enterar després. Clar, vam anar a dormir i jo sincerament, jo fins a l'endemà no em vaig enterar de res. El papa sí, perquè va anar a agafar el tren per anar a Barcelona, perquè el papa treballava al carrer de Casp, en una empresa, al costat de Ràdio Barcelona, que per això també ens vam assabentar tot el tema, gràcies al Joaquim Sosa Serrano i la ràdio, que ens enteràvem del que passava. Clar, va tornar a casa corrents, a canviar-se del traje, que no va un traje, va pujar, es va posar roba de... Bueno, les camises remengades, això tinc el record, i el primer que diu, la nena que no es llevi, que no pot anar a col·le, que no pot anar al col·le i que no surti de casa. Jo vaig pensar, ui, què passa? Com que no surti de casa? Vaig pensar, ui... I a més això no col·legi, no tenia col·legi, doncs ens vam reunir tota la canalla, la canalleta del barri, doncs a veure coses. Vam anar baixant cap a fins i tot a l'Hotel Blau, allà a l'Hotel Blau ja vam veure que passava alguna cosa, l'estació també, vam dir, ui, però bueno, anem tirant avall en direcció cap al pont. El pont ja no hi era, el pont que havíem inaugurat feia un any, no hi havia pont. Vam començar a mirar el que dèiem a voltar, què ha passat aquí, ens vam quedar, però clar, canalla, doncs, bueno, precisament els llocs que no. Que mirem a l'esquerra i va ser molt impactant, perquè la primera vegada que vaig veure un mort, a més despullat, una senyora com enroscada en l'arbre, aquell arbre l'havia aturat, es veu. Uns arbres que per mi eren molt grans, i després he vist fotografies i evidentment no eren tan grans, llavors imaginava més grans, el que era jo, que era molt petita i menudeta. Clar, dius, home, això t'impacta, i això amb això m'ha quedat gravat de per vida. I després, bueno, doncs això, que ja comences a mirar altres detalls, veus que allò ha sigut molt gros, el que dèiem, mires cap a l'estació de l'estació, cap a la zona on passa el tren, tot també malament. On hi ha el casal, el restaurant El Casal, es van quedar sense... s'havien dut tota la terra de sota, va quedar com una espècie balconada, quasi penjant. Clar, bueno, clar, vam veure que allò havia sigut molt bèstia. I clar, llavors ens va trobar unes persones grans que ens van fer fora d'allà, ens van fer marxar cap a casa. Vosotros para casa, és allò que ens van fotre amb mala d'això, perquè estaven, la gent, esclar, estaven buscant gent, estaven buscant altres persones, van dir que fan aquesta canalla aquí, ens van fer fora. Evidentment vam anar cap a casa. I aquí és on vam començar a fer preguntes. I clar, dius, si clar, responien, doncs el que també sabien, perquè en aquell moment hi havia un descontrol total. Imatges, veure els pares i familiars i coneguts doncs arremengats a les camises, portant matalassos, portant roba, portant menjar. Les dones es mobilitzaven fent menjar. A casa vam acollir unes persones també fins que es va començar a aclarir una miqueta el tema. Això que va ser una moguda, però la gent es va mobilitzar moltíssim, eh? Jo crec que els veïns van fer una tasca molt, molt important. Tothom es va unir allà, no hi havia diferències. Això sí que ho recordo, eh? Que va ser, i inclús ara t'ho diuen, no?
2: Doncs aquest és el testimoni de Teresa Miron, una part del seu testimoni, on recull les experiències d'aquella nena d'11 anys que va arribar a casa, venia del col·legi. Ella no va ser conscient del que estava passant aquella nit fins al matí següent, com ens ha explicat, en què li van dir que no anava al col·le. La primera notícia, la primera novetat per ella és que no anava al col·le, cosa que podia ser motiu d'alegria en aquell moment. No, no vas al col·le, però ja clar, evidentment l'ambient tenia que estar molt, molt tocat, Com estava aquell ambient? Tu què recordes, Ramon, que eres això, 3 anyets més gran?
4: Bueno, jo recordo que la nit va vindre un senyor que vivia on ara a l'avinguda del Vallès, que llavors era la llei de la Riguera pràcticament, va refugiar-se a casa perquè se li havia inundat la casa d'aigua. El dia següent, quan ens vam llevar, la casa, aquella i una altra que havia al costat havien desaparegut, totes dues, i al mateix temps, del que nosaltres dèiem el barri nou, també van desaparèixer moltes cases. De tot el barri, pràcticament 2/3 van desaparèixer aquella nit, Riera avall, amb la gent que va desaparèixer també amb les cases, no? Inclús de la casa aquesta, d'aquest home que li dèiem el senyor Hilario, va marxar una nena de 14 anys que es va ofegar, que va ser un dels primers cadàvers que es van trobar a la Riera. Jo me'n recordo que la duien embolicada amb una persiana.
2: I què sentia aquell nen de 14 anys? Què pensaves?
4: Bueno, en principi sorpresa. Davant de casa estava tot ple de brossa, d'aigua, restes d'un vehicle, d'un cotxe que havia... Després vam saber que s'havia endut de Matadepera.

0: en el temps. Nosaltres,
1: sí, dis-me, que no t'entenc.
0: Nosaltres, és que el Ramon el tenim a casa seva, eh? Estem mantenint la connexió com millor podem i disponibilitat del Ramon. Deia que havent vist aquest primer matí després dels fets del 62, després veurem una mica també les causes, perquè són causes, l'origen són causes naturals, per entendre'ns, eh? Veníem d'un període de perllongada sequera i de sobte va començar a ploure moltíssim, amb una gran intensitat. S'ha d'entendre també com és la orografia d'aquesta zona, amb rieres que habitualment estan seques i que de cop i volta es van trobar molt plenes d'aigua i a més acumulant restes diferents, arbres, pedres, que anaven cada cop complicant més el natural baixar de tota aquella aigua. Això serien els fets naturals, d'alguna manera, que després també veurem que no són exclusius del 62, ja veníem d'alguns antecedents relativament propers i al llarg de la història s'han produït moltes inundacions també, al llarg de la història de la humanitat, vull dir. Deia que ara li demanava la Manisha, perquè en agost d'aquest any, a Nepal, el teu país d'origen, també hi ha hagut una riuada, no a la zona de la que tu ets, que el primer moment va ser, recordo, escriure't per saber si tothom estava bé. No és a la teva zona de naixement, és a la zona de Katmandú?
2: No és a la zona de Katmandú, és una altra zona més a prop de
0: Més a prop de la frontera.
2: Tíbet, frontera entre Tíbet. Doncs el dia 26 d'agost, no?, va haver-hi una riuada sobtada. Doncs clar, el monsó, allà el juny, juliol, agost, és normal que pugui molt i que hagi esvaïda, bueno, que cauen, no?, les carreteres, que caiguin a l'arbre, no?, que hagi esllavissada.
0: Però,
2: clar, en aquest dia no era perquè plogués molt, sinó que allà a dalt de la muntanya havia caigut gel, roca i havien fet un llac i després, de manera sobtada, no?, ningú esperava que passés això. Doncs, de manera com a sobtada ha trencat el llac i doncs el riu ha passat des de la muntanya amb força que això mai ningú ha vist a la vida. És molt terrorífic.
0: De fet, és un fenomen diferent al que es va viure aquí. Aquí és això que havíem comentat abans, veníem d'una perllongada sequera, una pluja molt intensa i es va acumular moltíssima aigua des del coll de les Estanalles, que es diu. En el cas del Nepal tenim un glacià que crec que es va desfer, seria això, oi?
2: Sí.
0: No tant per la intensitat de la pluja, sinó per la quantitat d'aigua d'aquest glacià que va aconseguir
2: acumulat i després
0: va trencar un mur, entenc que és, i va tirar cap endavant. Quan tu vas rebre la notícia, que la vam saber, això també és interessant, com el temps fa que les coses, les notícies arriben més de pressa.
2: Sí.
0: Ho parlàvem abans també amb el Miguel Ángel, abans d'entrar a l'estudi, la importància dels diferents medis de comunicació. En el 62, la Teresa Mirón ha fet una al·lusió a Soler Serrano, i entenc que és a Ràdio Barcelona, que va ser qui va donar una veu d'alerta del que havia passat relativament ràpida, és a dir, acabava de succeir, doncs en poc temps ja es va saber per tot arreu. Crec que va ser així, oi, Ramon?
1: Sí, jo calculo que va ser a partir del segon dia. El primer dia ja es van donar les notícies per Ràdio Barcelona, em sembla, recordar que era, i el segon dia ja va ser una notícia a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya i a nivell, jo diria que de molts països d'Europa, va ser una notícia molt important perquè tothom en parlava, la ràdio, la premsa i tal. I aquest senyor, aquest locutor, va ser un dels, diguem-ne, que va donar a les notícies de més actualitat. Més actualitat que ha portat contínuament, a part de que va fer una gran feina recollint diners per als damnificats.
0: I a més també va recollir també roba, en fi, aquest tipus d'iniciatives que es prenen en aquests moments.
1: Exactament, és una iniciativa que va permetre això, recollir i ajudar la gent de forma immediata perquè les autoritats van trigar a reaccionar una mica.
0: En el cas del Nepal vam saber de la

0: adequada pràcticament mm-hmm. mentre passava,
1: sí.
0: Perquè estem ja en la gran època, en el gran temps d'internet i de les xarxes, i de fet havia imatges del que estava passant mentre estaven passant. Aquesta seria una mica la, un dels canvis que s'han produït, que és aquesta immediatesa d'allò que passa. I tots estaven veient allò que estava passant mentre estava passant.
1: Exacte.
0: I això què va representar per tu, Manisha?
1: Va ser un moment molt traumàtic. I jo anava mirant vídeos, perquè com que quan comences a mirar un vídeo ja tothom havia publicat, no? I era com... era molt dolorós, clar. Encara que estàs aquí i no passa a la teva família, però la gent d'allà... Bueno, som humans, doncs tenim sentiments, doncs sentim dolors que passa a l'altra gent. Doncs és mateix que l'arribada que ha passat aquí 1962, no?, les fonts,
0: sí.
1: I a Nepal ara, doncs el dolor és mateix, que perdem les famílies i les infraestructures i vides menudes, no?, els nens.
0: Els nens.
1: Sí, sí, que han patit això, i les famílies que han perdut la gent... no podem ni imaginar. Sí, jo estava molt trista.
0: És que a més hi ha aquest component d'inesperat, d'inesperat, d'imprevisible, i que no tens marge de reacció. Sobretot és que, i això crec que sí que ha sigut comú en els dos escenaris, malgrat els anys que hi ha de diferència entre, entre allò que va passar el 62 i el que ha passat en el 26, quan la natura es posa, el marge de reacció és mínim, si és que hi és. Si és que hi és. Parlaves, també ho ha parlat la Teresa, i el Ramon també n'ha fet esment, i tu ara també, Manisha, les persones que desapareixen. En el cas del Nepal, crec que ja portem, jo l'últim cop que ho havia mirat eren 4.500, i quan veníem cap aquí, cap a l'estudi, sí, estem amb 5.875, posats a tenir un cens de persones desaparegudes. Que desaparegudes vol dir que encara no sabem si les hem d'enterrar, o si hi ha possibilitat de trobar-les en vida, o què pot haver,
1: Doncs mira, fins a la segona setmana va haver-hi 4 persones rescatades, i aquestes persones eren molt dèbils, per sort que encara que no, és, era una esperança que havia passat 10 dies i van trobar 4 persones, i aquestes persones han viscut. Però jo tinc una amiga que de Barcelona, però és de Nepal. També el seu germà treballava a la frontera de Tíbet i Nepal, on va passar això. Doncs el seu germà ha estat desaparegut. Aleshores, doncs no ha trobat fins ara. Doncs elles, per ells, és mort, perquè ja porta 3 setmanes i han fet tots els tanatoris o tema això ja, perquè ja pensen que no trobaran. Però la gent encara estan seguint buscant, perquè si...
0: una certa esperança.
1: Exacte. Encara estan segueixen rescatant, buscant dins dels túnels, perquè hi havia molts hidroelèctrics a aquesta zona. Aleshores hi havia gent de tot arreu. De fet, una persona del meu poble també estava treballant allà, però no conec personalment, però era de la meva zona. Vaig mirar, bueno, ha sortit en les notícies que havien mort de la nostra pobla també.
0: Sí,
1: doncs sí, ara sí, la família tenen esperança, però la gent, la policia, l'army de Nepal, tothom estan buscant.
0: Segueixen buscant.
1: Segueixen buscant.
0: Aquí també es va continuar buscant durant dies, o es va donar...
2: Sí, aquí al principi va costar, almenys per mi va costar assimilar. Anaves assimilant el volum de la desgràcia, perquè t'entraves que el veí fulano de tal, el nen que anàvem tu a l'escola, la gent havia desaparegut. Però clar, els desapareguts aquí pràcticament no van aparèixer vius, perquè és molt diferent la situació. La gent que va sobreviure es va trobar a les 24 al dia següent, dir-ho d'alguna manera, no? No va haver desapareguts. Va haver desapareguts que van deixar, però va
0: aparèixer.
2: Per desgràcia, no es va donar aquesta característica que hi ha hagut al Nepal, que han aparegut gent viva després de diversos dies i tal. Aquí la gent que va aparèixer viva va aparèixer en 72. Els que no van desaparèixer, alguns no han aparegut. Després també hi ha un altre problema, és la possibilitat de que hi havia alguna gent que ni se sabia que estaven aquí perquè no estaven censats,
0: clar,
2: perquè era gent gran de l'interior del país,
0: sí.
2: I era, hi havia gent de tot arreu d'Espanya. Llavors hi havia gent que havia construït la caseta com podia, mm-hmm, però no havia pogut o no s'havien empadronat o coses d'aquestes.
0: Sí, sí, per tant, no sabien que ni que havíem de buscar-los, per entendre'ns.
2: Exactament, si sí, no hi havia una llista de dir, no, aquests, que hi ha una llista de desapareguts perquè estaven aquí.
0: Mm-hmm.
2: Hi havia alguns que sí, però hi havia alguns que no estaven ni censats ni, vamos...
0: Fixeu-vos que en un salt en el temps, tampoc tan gran, nosaltres ara en el present, per diferents raons, tenim a persones que estan vivint també a tocar de la Riera.
2: Sí.
0: El fenomen del sensellarisme, amb persones de diferents procedències, vivint això, a tocar de les Rieres. No són persones, probablement la majoria, que estiguin censades.
2: Exacte.
0: Jo amb tot el respecte dic que són persones fantasmes, ningú sabem qui són.
2: Sí.
0: Per tant,
2: I, llavors eren gent d'aquí del país, per dir-ho d'alguna manera,
0: que algú podia reclamar-los des dels pobles d'origen, per entendre.
2: Sí, exactament, sí.
0: Mm-hmm.
2: Sí, sí.
0: Que de fet és una mica el que va passar també,
2: Hi havia una situació de dir, no, és que la meva tieta o els meus pares estan a les fonts, estan per Terrassa, o estan, perquè la gent de família ho sabia, però clar, aquí amb aquesta circumstància d'aquestes persones que hi ha actualment, vivim a la Llera de la Riera pràcticament, no tenim ni aquesta possibilitat. És a dir, si fos una desgràcia en aquest moment,
0: sí,
2: ningú segurament els donaria ni per desapareguts,
0: sí,
2: perquè oficialment no existeixen.
0: Exacte. Sí, sí.
2: I la família no saben ni on estan.
0: Sí.
2: Mm-hmm. I és una situació bastant perillosa des del punt de vista que qualsevol dia pot baixar una riuada,
0: sí,
2: i per una altra banda és una situació molt lamentable de que la gent tingui que viure
0: d'aquesta
2: amb
0: manera,
2: aquesta situació, en un país suposadament del primer món.
0: Sí, tenim aquí una qüestió humana, social, molt poc avançat, per ser primer món, per ser primer món. En aquest moment, Manisha, com són les expectatives allà a Nepal? Qui està intervenint?
1: Uh-huh.
0: Vosaltres, a més val a dir, la Manisha forma part d'una entitat també molt coneguda aquí a Sant Quirze, que és els Amics de Nepal. Com està la situació des d'aquesta perspectiva de la col·laboració, entitats, com està l'escenari?
1: Doncs hi ha hagut una resposta molt important de la mateixa població. Vull dir que la gent està ajudant uns i altres,
0: com
1: no?
0: Deia la Teresa, que va passar, la primera reacció,
1: exacte,
0: és d'uns i altres ajudant-nos.
1: Exacte, i també hi ha hagut una resposta nacional. Vull dir, abans potser passes coses i la gent d'altres llocs no t'ajuden, però de la meva zona, les meves amigues o els meus amics també estaven fent, donant suport econòmic i estaven ajudant d'aquesta manera. Doncs sí, hi ha hagut resposta d'ajuda nacional i internacional també. Xina, Índia i Espanya i Amèrica, no? Austràlia, molts països estan donant suport, però hi ha molta feina encara perquè hi ha moltes cases inundades, no? I estan sota del fang, hi ha moltes persones encara perdudes, estan buscant, hi ha molts ponts, 14, molts ponts han tret i ara no tenen camins per anar a aquests llocs, doncs era l'única manera que podien anar a aquests llocs era en el helicòpter. Doncs aleshores, sí, hi ha ajuda de tothom, de Sant Quirze, de fet, jo estic molt agraïda amb la gent de Sant Quirze perquè de l'Autònia del Món
0: sí
1: ens ha ajudat a Amics del Nepal també perquè pugui ajudar a la gent de Nepal i perquè des d'Amics del Nepal també han preparat roba o coses, necessitats bàsiques, no? Com de sanitari, coses de
0: sanitari,
1: exacte, producte sanitari, menjar, han preparat bosses.
0: Hi ha la possibilitat de donar també suport econòmic.
1: Sí.
0: Vols aprofitar per dir si, per exemple, si es pot fer un bízum o... Tens aquestes dades a mà?
1: Sí, si van Amics del Nepal a la web, sí. Ja poden trobar on
0: tota la info,
1: eh? Sí, poden fer un bitum.
0: Per exemple, sí. Aprofitem, ja que estem, tenim aquesta oportunitat, perquè no, sí. per recordar que es pot donar aquest cop de mà per intentar, que bueno, serà sí. ara complicat, estem parlant de reconstruir
1: sí.
0: cases, però és que darrere de les cases hi ha persones. I això em porta... Ramon, tu creus que l'arribada del 62 està tancada, la història de l'arribada del 62?
2: Jo crec que no, perquè bueno, sempre hi ha gent que té memòria, nens desapareguts, és un exemple, com a organització i tal. A mi el que m'agradaria també ressaltar és una qüestió, la qüestió de la solidaritat. Hi havia dos tipus de solidaritat i en l'any 62. Una solidaritat que va ser la d'organitzar la recuperació de cadàvers, la búsqueda de gent, l'organització de la gent, localitzar gent, fer les infraestructures de tendència de dir, bueno, pues buscar menjar, etc. Aquesta va ser una solidaritat. Després va haver una altra solidaritat que va ser a nivell de tot l'Estat, va ser a nivell econòmic, a nivell de materials, a nivell de mitjà, a tots els aquests nivells, no? O sigui, dos tipus de solidaritat. Perquè aquí no van aparèixer realment, per dir-ho d'alguna manera, fins als 4 o 5 dies, si no més, no va aparèixer realment una organització del govern, que llavors ni hi havia autonomia ni hi havia res d'això. Van començar a aparèixer alguns grups de falangistes, van començar a aparèixer la Creu Roja, sí que va actuar de forma immediata. La Creu Roja local, que llavors estava militaritzada, va actuar de forma ràpida i espontània, i junt amb els voluntaris, per dir-ho d'alguna manera, van ajudar a organitzar-ho tot, no? Però l'autoritat, per dir-ho d'una manera, del govern, que era el que hi havia llavors, el governador civil, etc., van trigar molt a reaccionar, perquè els va agafar també, ja vaig dir una vulgaritat, els va agafar una mica a contrapeu, no? I bueno, tampoc estaven massa preparats per aquest punt.
0: Per respondre, que sembla que tampoc s'estiguin al present, no tenim...
2: Sí.
0: Això també és... També obre un capítol...
2: Són reaccions lentes que no... I en aquella manera, en aquella època es va actuar, amb l'arribada es va actuar molt lentament, després sí, tot molt ben organitzat, sobretot per bueno, recollir algun propina, algun altre,
0: sí.
2: Això també es va veure a posteriori,
0: sí.
2: I bueno, la veritat, jo penso, és una opinió, però que vaig conèixer llavors i vaig conegut a posteriori, etc., de que no va haver, no va ser net, tot el net que hauria de ser el tema d'organitzar les ajudes i tot això.
0: Aquí tenim alguns capítols dignes d'investigació encara, per tal de reconstruir la història com va ser. Si coincideixo, coincideixo amb tu. I a propòsit d'aquest coincidir, i a més estava pensant també en fets més recents, com la Dana de València, que tampoc fa pas tant, que va ser aquesta altra barbaritat recent. Hi ha un fet, després parlarem amb l'Anna un momentet, però abans m'agradaria tenir uns minuts, és un parell de minuts, per escoltar el Raimon, que té una cançó que jo no recordava i que avui he trobat, i així també tenim alguna cosa de música i pluja, tot relacionat en el programa. És un parell de minutets.
2: D'acord.
3: El meu país, la pluja no sap ploure. O plou poc, o plou massa. Si plou poc, és la sequera. Si plou massa, és un desastre.

aniré mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola. Ni el nom dels arbres del teu paisatge, ni el nom de les flors que veies, ni el nom dels ocells del teu món, ni la teua pròpia llengua. A escola et robaven la memòria, feien mentida del present. La vida es quedava a la porta mentre entraven cadàvers de pocs anys. Oblida el llamp, oblida el tro, de la pluja i del bon temps. Oblida el món del treball i de l'estudi. Por el imperio hacia Dios, des del carrer Blanc de Xàtiva. Qui em rescabalarà dels meus anys de desinformació i desmemòria?

0: Aquest era un directe de Raimon al Palau de la Música de fa uns anys, uns quants anyets, potser no tants, amb aquesta cançó que a mi sempre... Té 97, pot ser? Quina barbaritat, jo pensava que era molt més a prop. La relativitat del temps segons també l'edat de cadascú. Doncs del 97. El 97 Raimon interpretava al Palau de la Música aquesta cançó que a mi personalment sempre em commou profundament, amb aquesta mirada metafòrica també al que és l'escola i els nens, els cadàvers de nens que arriben a l'escola. Hem començat aquesta temporada amb un tema que no permet gaires alegries, però sí que m'agradaria tenir una mirada una mica de relativitzar. Aviam, intento explicar-me. Les inundacions, amb el canvi climàtic, etc., poden haver-se accentuat, però han existit al llarg de la història, ara l'Anna ens ho explicarà, i potser caldria pensar en el futur. Aquesta part és, jo crec, molt important. Si us sembla, escoltem a l'Anna un moment, Ramon, escoltem a l'Anna, el que ens explica sobre la història de les inundacions, i després ja intentem tancar parlant de futur, que sempre és bo pensar que hi ha un futur. Hola, Anna. Bona tarda.
1: Bona tarda, Mercè. Avui parlarem d'un fenomen tan antic com la mateixa humanitat, les inundacions. I és que hi ha una contradicció fascinant. Necessitem l'aigua per viure, però quan hi ha massa, l'aigua també pot convertir-se en una força devastadora. Al llarg de la història, les grans civilitzacions han nascut precisament al costat dels rius. Egipte va créixer gràcies al Nil, Mesopotàmia entre el Tigris i l'Eufrates, i moltes ciutats es van construir prop de cursos d'aigua, perquè proporcionaven aliments, transport i terres fèrtils. Però viure a prop d'un riu sempre ha tingut un risc, que un dia surti de mare. Les inundacions apareixen en els relats de moltes cultures. El cas més conegut és probablement el diluvi universal de la Bíblia, però també trobem històries semblants en textos molt més antics, com els de Mesopotàmia. És difícil saber fins a quin punt aquests relats parteixen d'inundacions reals, però ens demostren que l'aigua descontrolada ha impressionat l'ésser humà des de temps remots. Amb el creixement de les ciutats, el problema encara es va fer més gran. Hem ocupat planes fluvials, construït prop de les costes i modificat el curs dels rius. I avui, a més, el canvi climàtic està fent que alguns episodis de precipitacions extremes siguin més freqüents o intensos en determinades regions. Però hi ha una cosa que no ha canviat. L'aigua continua sent vida, i al mateix temps pot ser destrucció. Sense aigua no existiríem. Amb massa aigua podem perdre-ho tot en poques hores. Potser per això les inundacions han deixat una empremta tan profunda en la nostra història, perquè ens recorden que, per molt que construïm i controlem el nostre entorn, la natura continua tenint la seva pròpia força. Mercè, ens retrobem al proper programa.
0: Ens retrobem en aquesta nova temporada i en el proper programa. Un gust, com sempre, Anna, escoltar-te i tenir-te amb nosaltres. Jo crec que ella ha fet un resum excel·lent del que és la història de la humanitat envers les inundacions. I parlava de futur, intento ara agilitzar-me una mica a mi mateixa, perquè estem ja en el moment final. Què és aquesta idea de pensar? Jo crec que probablement sigui inevitable que passin el que se'n diuen catàstrofes naturals, però d'algunes d'elles ja tenim una mica d'experiència. Són segles vivint les mateixes situacions. Potser el futur ha de saber, i tenim avanços tecnològics extraordinaris, som capaços, no? Ara mateix hem arribat a la Lluna, diuen. Tu t'ho creus, Manisha, que hem estat a la Lluna? Sí, tu creus? Jo també m'ho crec, sí. I per tant, per què no aconseguir d'alguna manera, igual que els nostres avantpassats van tenir l'habilitat d'instal·lar-se prop de l'aigua per beneficiar-se'n, tenir ara la capacitat de ser prudents per protegir-nos d'ella. Creus que tenim expectatives de futur, d'un futur més segur, Ramon, al costat de les rieres? O com...
2: Bueno, a Terrassa, per exemple, està fent un projecte de renaturalització de les rieres, cosa que em sembla una ironia, perquè renaturalitzar les rieres significaria eliminar part de la població, millor dit, part dels edificis, que hi ha a la vora de la riera. de les Rieres de Terrassa. Uh-huh. Però, bueno, les Rieres estan com estan. Hem de buscar solucions, pues sí. Uh-huh. El que passa és que el sistema mateix no permet fer determinades coses.
0: I amb certa agilitat, dia,
2: no es convertiran o les voldran convertir, m'imagino, en autopistes per l'aigua. Mm. I les rieres no són autopistes per l'aigua. Les rieres han de ser algo més, han de ser una llera, ha de ser una vegetació de ribera, ha de ser una sèrie d'aspectes que serien naturals, cosa que no es podran fer amb les rieres, per exemple, de Terrassa. Mm-hmm. Tant la de les Trenes com la del Palau. I, bueno, el futur no el veig massa clar jo amb aquest tema, perquè, per exemple, la Riera de Rubí a les Fonts és un perill serio per les Fonts, perquè tenint en compte que ha d'assimilar
0: el capdal,
2: en cas d'inundació, les dues rieres, tant la de les Serenes com la del Palau, tindria que tindre una llera que seria, tindria que ser com a mínim el doble de cada una d'aquestes dues. Uh-huh. I no ho és, ni ho és ni pot ser-ho, més que s'elimini part del barri de les Fonts. I a Terrassa pues, seria Can Anglada, seria, m'imagino, Can Boada, Poble Nou, etc. S'haurien de reduir els barris amplitud a les rieres,
0: donant de nou, i això, en realitat seria donant de nou l'espai original. Nosaltres allà...
2: Ah, exactament. Allà això tenim... sí que seria renaturalitzar la riera.
0: Tenim fotos de...
2: Però si no es fa així, no.
0: Tenim fotos d'abans del moment en què s'enclaven les parets i la riera era immensa, era com un camp extensíssim. Aquí, el Sant Quirze, la Batzuca, crec que té unes característiques algo diferents. Algo diferent. Jo no la conec tant, la Batzuca, però crec que les característiques són algo diferents, tot i que passa el mateix, a la que puja el volum, evidentment, pot arribar, no sé com estaria ara Los Rosales, jo crec que ja és un espai segur i no voldria pas especular amb allò que no conec en detall, però l'afany humà per construir sempre ens ha portat, sempre no, això és mentida, no ha sigut sempre, l'afany humà per construir ha sigut raonable durant molt temps, fins que en algun moment potser va deixar de ser-ho, i tampoc
2: m'afia. És que el tema de construir té dos vessants. Per exemple, la Riera del 62 va produir moltes víctimes per falta, per necessitat, perquè no hi havia possibilitat de fer millor edificacions ni en un lloc més segur. Uh-huh. En canvi, per altra banda, hi ha un altre tema que és el fet de l'especulació, que també ha portat desgràcies, és a dir, s'ha construït a llocs que no s'hi devia de construir per aspectes d'especulació. Sí. En aquella època es va construir allà per necessitat. Mm-hmm. Perquè no hi havia altra possibilitat. Avui en dia no. I avui en dia s'estan construint a zones que diuen no són inundables, perdona. Si en l'any 62 per aquí va baixar 2 metres d'aigua, pues això és inundable. Mm-hmm. Vull dir, per més que digui...
0: Clar, que ha canviat perquè ara no ho sigui. Projectes...
2: Mm. Però ara diuen que no ho és.
0: Sí, sí.
2: Estan fent projectes a nous barris, etc. A Terrassa, per exemple... de fer-nos barris a zones que són inundables. Vull dir,
0: aquest és un debat.
2: Tenim dos riscos. Un, les rieres que en un cas donat no poden assimilar tota l'aigua que pugui caure en una dana, i per una altra banda estem col·locant vivendes i serveis a llocs que poden ser inundables.
0: Tenim un debat obert en el present pensant en el futur, i no deixa de cridar l'atenció que amb els coneixements que tenim actuals, teòrics, pràctics, amb els recursos tecnològics, encara estem debatent qüestions de les que depèn la seguretat de les persones, la vida, no, la seguretat queda com un eufemisme.
2: Continuem posant la pota encara.
0: Exacte, continuem posant la pota. Obrim un bri, sense venir-nos molt amunt, un bri d'esperança en que d'algun moment...
2: Sí, bueno, esperem que sí.
0: Per això no deixem també d'estar, inclús fent un programa com aquest, de record d'allò que va passar, donant-nos compte i sentint-nos molt propers al Nepal i el que ja ha passat i està passant, perquè encara estem estan present, estem en plena gestió de tot el que ha passat en el sentit més ampli i complex. I fins aquí arribem. Agrair-te moltíssim, Ramon, aquesta connexió des de les Garrigues, i torna aviat. Ja saps que allà a les Fonts espera feina.
2: Ja em ficavo les obres i me'n torno.
0: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per aquesta estona amb nosaltres.
2: A vosaltres.
0: Moltíssimes gràcies, Manisha, per voler també acompanyar avui aquest retorn de Punicoma. Miguel Ángel, com sempre, moltes gràcies a l'altre costat del vidre. Anna, com sempre, també, amb el seu treball documental. I aquí a tornar a Punicoma, que s'ha vinculat amb la literatura, la vida, les cançons, però sobretot això, la vida en tota la seva amplitud. Moltes gràcies a tothom. Ens trobem la propera setmana.
3: Gràcies.
0: Gràcies.
2: Gràcies.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A Ràdio Sant Quirze som solidaris. Amb Laura Roger.

0: Hola, bona tarda i benvinguts. Us saludem des del Som Solidaris, amb un nou curs que comencem amb la il·lusió de cada inici, però amb la denúncia als llavis. El curs passat, 2025-26, ha estat un any en què les injustícies globals han continuat avançant amb brutalitat, però en què les lluites col·lectives, les aliances, els feminismes diversos han seguit responent amb determinació i creativitat. Des del Som Solidaris hem seguit grans projectes. Hem denunciat la impunitat empresarial a territoris ocupats, com el Sàhara o Palestina. Hem estat al costat de cooperatives palestines que resisteixen dia a dia i també hem seguit realitats que se'ns escapen del nostre entendre. La greu crisi que travessa Cuba, econòmica, energètica, social i cultural, junt a les dures sancions de l'administració Trump, ha fet impossible el seguiment i projectes de cooperació amb Cuba. Aquest editorial sol vol ser el testimoni, però sobretot el reflexe de totes les organitzacions, activistes i amics que fan possible que el Som Solidaris continuï sent el que és, un espai de compromís, de pensament crític i de denúncia. Gràcies per continuar acompanyant aquest petit programa. El Som Solidaris és, abans que res, una aposta per un món més just. I aquest curs, un curs més, som aquí i ens portem ja 18 cursos i volem seguir fent de testimonis de la cooperació i solidaritat des de Sant Quirze. I així, un nou curs, un nou programa. Comencem el Som Solidaris d'aquest setembre 2026.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.
0: Doncs comencem aquest Som Solidaris i recordant que el passat dilluns 21 de setembre vàrem celebrar el Dia Internacional per la Pau. L'any 1981, l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 21 de setembre com a Dia Internacional de la Pau, una jornada destinada a commemorar i enfortir els ideals de la pau. Cada any, les Nacions Unides demanen a les persones de tot el món que guardin un minut de silenci al migdia, a places, escoles, centres de treball, per manifestar col·lectivament el seu desig de pau. A Sant Quirze, el dilluns, a les 12 del migdia, a la plaça de la Vila, també s'ha llegit el manifest per la pau i s'ha fet un minut de silenci. Ara, la Mercè Mateu, us en farem lectura del manifest llegit dilluns.
2: Manifest Dia Internacional per la Pau. Ens trobem en un moment crític de la història de la humanitat, davant d'una escalada bel·licista global que assoleix nivells de conflictivitat inèdits des de la Segona Guerra Mundial. No podem romandre en silenci mentre l'arquitectura de la violència es normalitza a costa de les vides humanes, el benestar social i el futur del planeta. Les xifres de la guerra fan sagnar el món. Darrere de cada conflicte hi ha un cost humà i humanitari devastador. L'any 2025 va tancar amb més de 117 milions de persones desplaçades forçosament de les seves llars a causa de la violència. Milions d'infants refugiats i desplaçats perden l'accés a l'educació durant anys, fet que compromet greument el seu futur i el de les seves societats, perpetuant-se, a més, la pobresa a escala global, ja que l'impuls vital i el talent d'aquests països queda destruït. Assistim a una militarització sense precedents. Segons les dades de l'Institut Internacional per la Recerca de la Pau, la despesa militar mundial ha assolit el rècord històric de 2,88 bilions de dòlars, encadenant més d'una dècada de creixement consecutiu. Mentrestant, els fons destinats a la construcció i al manteniment de la pau reben un pressupost residual de tan sols el 0,5% de la despesa militar mundial. La guerra moderna ha entrat en una dimensió fosca amb l'increment exponencial del poder destructor de la tecnologia aplicada a la guerra que cap govern sembla voler o poder controlar. Davant d'aquest panorama, ens neguem a caure en el pessimisme o la resignació. Sortim al carrer per la pau, perquè la pau no és només l'absència de guerra. És defensar la vida, els drets humans, la justícia i la dignitat de totes les persones. Davant les guerres i els conflictes, alcem la veu per dir ben fort: prou violència, prou morts, prou patiment. Volem diàleg, solidaritat i pau. Que les nostres places s'omplin de veus que recordin que construir la pau és responsabilitat de tothom. Sortim al carrer perquè davant de les bombes, les morts i el patiment no podem callar ni mirar cap a una altra banda. La vida humana no té fronteres ni excepcions. Exigim el respecte als drets humans, el final de la violència contra la població civil i vies de diàleg per resoldre els conflictes. Prou guerres, prou morts, prou impunitat. La pau no s'espera. Es defensa, es reclama i es construeix. També als nostres barris, a les nostres escoles, en el nostre teixit associatiu, practicant la resolució pacífica de conflictes i la solidaritat internacional. Avui alcem la veu i omplim els carrers perquè quedi clar: volem pau, justícia i dignitat per a tothom.
0: Gràcies, Mercè. Doncs aquest és el manifest que es va llegir dilluns. I bé, ara que els discursos d'odi i la prevalença de conflictes internacionals que erosionen la garantia de drets arreu del món són més actius que mai, necessitem no oblidar i demanar la pau.
1: A Ràdio Sant Quirze, som solidaris, amb Laura Roget.

I bé, ara farem una mica de parada, fem una mica de música, recordant que estem en aquesta setmana de la pau, amb que no volem deixar de parlar de pau. La cançó que hem buscat és una cançó de Pau Casals, que precisament ara estem celebrant aquest any el seu 50 aniversari de naixement, i doncs és un himne que ell va fer, crec que era l'any 71, i que li va demanar Nacions Unides, i és l'himne de Nacions Unides, i es diu l'himne per la pau. Aquesta cançó que ell va compondre surt d'un poema, que és una oda a la paz mundial que va escriure un poeta americà. Doncs us deixem amb aquesta cançó i no marxeu perquè tenim més coses per explicar-vos. Seguim amb el Som Solidaris.

0: I bé, doncs, després d'aquesta cançó, aquesta oda per la pau, seguim els Som Solidaris. I canviem, ara ens posem a l'agenda de Sant Quirze. Ens arriben dues activitats molt interessants, molt lúdiques, per part de l'ONG de Sant Quirze, l'Ateneu del Món. I per explicar-ho, parlem amb la seva presidenta, la Laura Clemente. I ens hem posat en contacte per telèfon i aquesta ha sigut la nostra conversa. Escolteu-la.
1: Hola, Laura.
2: Hola, Laura, què tal?
1: Des dels Som Solidaris estàvem explicant que teníem dues propostes de l'Ateneu del Món i volíem que tu ens les expliquessis. La primera que ens arriba és que celebrarem un aniversari, el 10è aniversari del grup de música de Sant Quirze, Blue Apples, amb un concert solidari. I bé, què ens en pots dir d'aquest concert?
2: Com bé dius, aquest concert ha estat iniciativa

0: a la sala Josep Brossa de Sant Quirze. Les entrades ja són a la venda, ja les podeu trobar al web d'Entràpolis, així que us emplacem a tots a acompanyar els Blue Apples en el seu desè aniversari, amb aquesta gran celebració a Sant Quirze. Vam començar a pensar quin podria ser el projecte al qual destinar els donatius del concert, els guanys de les entrades del concert dels Blue Apples, i, bueno, i entre totes hem acordat que un bon projecte seria el d'Actua Vallès, que és una ONG a Sabadell amb la que fa anys que l'Ateneu del Món col·labora, i un projecte centrat en el sensellarisme, que, bueno, pues que acompanyen a persones en situació de risc, en situació d'exclusió. Són col·lectius molt vulnerables i des d'Actuar Vallès pues, intenten donar resposta des de l'acompanyament, a la formació, a la inclusió social, no, treballant en tot aquest àmbit dintre del sensellarisme. Així que tots els guanys del concert aniran destinats a aquest projecte.
1: Parlàvem de dues propostes, la segona proposta que ens arriba de l'Ateneu és una ballada de contra solidari. Doncs què ens expliques d'aquest? Quin dia serà? Quan serà aquesta ballada de contra, que a Sant Quirze són molt esperades? Què ens en dius, Laura?
0: És una activitat molt esperada perquè tenim molts balladors de country a Sant Quirze. Gràcies a l'associació de Country Mussols, amb la Fina al capdavant, pues és una comunitat que està molt activa i un cop l'any també volen que una de les seves trobades sigui solidària. Aquest any ja se celebra la novena edició i, com ja és tradicional, tindrà lloc el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda al celler de la Masia de Can Barra. Així que us esperem a tots els ballarins i ballarines, balladors i balladores de country de la comarca, us esperem a la Masia de Can Barra. Apuntar també que la destinació dels guanys d'aquesta activitat aniran per la població de Gaza a través de la Fundació Vicente Ferrer. Vicente Ferrer ja fa un temps que treballa a Gaza davant de les necessitats tan greus que hi ha en aquesta zona i tenint en compte que la situació humanitària continua sent molt, molt, molt greu a Gaza. Així que tothom que vingui a ballar o fins i tot si voleu fer alguna fila zero, pues que aquests guanys aniran destinats a aquest projecte de recolzament a les necessitats de la població de Gaza. Les entrades ja són a la venda també a través del web d'Entràpolis, així que ja pots fer-te amb la teva entrada anticipada i si no, pues el mateix dia a la Masia de Can Barra. Ja veus, Laura, que venen moltes activitats musicals solidàries, així que qui vulgui sentir un concert de jazz, de bossa nova, de soul amb els Blue Apples, els esperem el dissabte 10 d'octubre i els que vulguin ballar country, pues el dissabte 17 d'octubre. Volia, a més, en aquest cas del country, donar les gràcies a Acció Vallès, que són els que ens han passat el testimoni Ateneu del Món, el testimoni d'aquesta activitat, perquè fins ara l'han organitzat ells, juntament amb l'associació de country. Ara, amb la dissolució de l'entitat, ens van passar el testimoni i els hi donem les gràcies, així que molt de gust agafem aquest testimoni i continuem amb les ballades solidàries de country.
1: Doncs moltes gràcies, Laura. Estarem pendents d'aquest concert aniversari, que pinta molt bé, que la veritat en tenim moltes ganes perquè Blue Apples ens agrada molt, i també doncs la ballada de country. I ja recordarem les dates, la ballada de country serà el 17 d'octubre i primer tindrem el concert de Blue Apples el 10 d'octubre a la sala Josep Brossa. Moltíssimes gràcies, una bona tarda i ens veiem aviat. Gràcies, Laura.
0: Gràcies, fins aviat.
2: A Ràdio Sant Quirze som solidaris.

0: I bé, seguim aquests Són Solidaris i després d'escoltar a la Laura Clemente amb el concert de Blue Apples, han pensat que ara és hora de parlar i felicitar a Blue Apples. A Sant Quirze tenen molts seguidors. El seu estil combina les harmonies del jazz, la bossa nova, amb el ritme del swing, el blues, el soul. I bé, per saber d'ells i la seva història, aquests 10 anys que celebrem, volem parlar amb la Tere Fernández, la solista del grup. Doncs també hem contactat amb ella telefònicament perquè ens expliqués la història del grup. Escoltem-la, sisplau. Hola, Tere, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura.
0: Moltes gràcies per atendre'ns aquí als Som Solidaris. Primer que tot, felicitar-vos i una mica doncs, saber la història del vostre grup de Blue Apples, quan neix, d'on surt. Què ens pots dir?
1: Moltes gràcies per les teves felicitacions. Ens fa moltíssima il·lusió celebrar aquest desè aniversari. I donant resposta a la teva pregunta, doncs Blue Apples neix al final de 2015, format per 4 integrants, que som el Jordi Pasqual, l'Oriol Hernández, el Jordi Valls i jo mateixa. Primer era un quartet i el Poquet es va integrar un cinquè integrant com a guitarra, l'Augusto Serrano. De fet, el primer concert va arribar ben aviat, precisament un concert solidari a favor o per donar suport a les persones refugiades, que es va produir el 28 de febrer de 2016 a la patronal de Sant Quirze, un concert que el vam compartir amb altres dues formacions, amb Ella Jam Blues i amb Solament Soul.
0: Tere, i ara quan mireu enrere, quan veieu aquests 10 anys, quina etapa us ha marcat més? I quina actuació? Per què? Què diries?
1: Doncs el cert és que és difícil quedar-se només amb un, perquè 10 anys donen per molt. El cert és que els concerts que hem fet al Jamboree, per l'espai, la història que té, home, ens han fet moltíssima il·lusió i són destacables. Però també és cert que m'encanta cantar a casa i ens encanta tocar a casa. Per tant, també encadaria en qualsevol dels concerts que hem fet a la Patronal o al Celler Can Barra o al Parc de les Morisques. És que cantar a casa és fantàstic.
0: I Tere, què heu après com a grup, més enllà de la música, no? Què ha estat el més especial que us ha regalat ben bé la música, no? Durant aquests 10 anys, la part humana del grup. Què me'n diries?
1: Et diré que hem après moltíssim, jo segur, crec que els meus companys també. Som quatre persones diferents, molt diferents, cadascuna amb la seva trajectòria, amb les seves competències, amb els seus coneixements, amb les seves virtuts i defectes, com tothom, però que ens ha venit molt bé i 10 anys són molts anys. Ens estimem moltíssim i crec que ens ha venit molt i equilibrem molt els uns amb els altres. I això és el que fa que haguem continuat aquests 10 anys i que vulguem continuar. Vull dir que és la gràcia de l'ésser humà i dels grups, no? Dels grups musicals en aquest cas.
0: I bé, Tere, per acabar, ara que heu arribat als 10 anys, què somieu pels propers 10? Teniu projectes? Quina seria la vostra il·lusió?
1: Doncs sí que tenim projectes i somnis, però no sé si desvelar-los, perquè a vegades és més il·lusionant trobar-s'ho, no? Sí que s'avenen cosetes, sí, s'avenen cosetes molt xules i que ens fa moltíssima il·lusió, però ja es veurà.
0: Moltes gràcies, Tere. De nou, moltes felicitats. I gràcies per aquesta entrevista, gràcies per explicar-nos aquests detalls al vostre grup. I res, ens veurem el dia 10 d'octubre, ens veiem a la Patronal, a la Sala Josep Brosa, per celebrar junts i brindar per vosaltres i pels propers anys de Blue Apples, que ens continuïn fent aquesta bona música. Gràcies, Tere. Adéu.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins al 10 d'octubre.
0: Doncs ja heu sentit, una història bonica, una història a més de poble, una història molt nostra. Moltes felicitats, Blue Apples, i esperem amb il·lusió aquest concert. Recordem, 10 d'octubre, Sala Josep Brossa, a les 20 hores. Ens trobem tots allà. Vinga, ens veiem.
2: A Ràdio Sant Quirze, som solidaris. Amb Laura Roger.

0: I fins aquí aquests Som Solidaris. Gràcies per escoltar-nos i per compartir. Qualsevol aclariment, informació o el que tingueu per dir-nos, recordeu que tenim una adreça d'e-mail. Preneu nota, sisplau. somsolidaris@gmail.com. Us esperem al proper programa del Som Solidaris. Bona tarda, gràcies per ser-hi.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Amb Laura Roger.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
0: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
0: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Què som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint, o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
2: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh! Oh! Oh!
1: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cervera aquí, papà! Poquito menos de aire arriba, bien!

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
4: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
3: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
4: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
3: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 8.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
3: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
5: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
4: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
5: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
4: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
6: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
7: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

plom ni de fang. Puc sentir que mereixo escoltar-me. Sent lleuger com les fulles del vent. Que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang. Al final

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze. Sempre

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Hola, benvingudes i benvinguts a aquesta nova temporada. Atenció, portem 20 temporades al vostre costat i ens fa molta, molta il·lusió tornar aquesta vegada amb tots vosaltres. Com ha anat l'estiu? Espero que hagi anat molt bé, que us hagueu passat molt bé de campaments, d'excursió, amb els pares, al càmping, en fi, segur que heu fet potser un viatge molt llarg. En fi, ja ens ho podeu explicar, si voleu, el nostre número de WhatsApp que trobarem a dalt a la dreta. Allà hi tenim un número de WhatsApp, a dalt a la dreta de la nostra pàgina web, a lamoxiganga.cat, i ens podeu deixar notes de veu. Us he de dir una cosa molt important que ha passat aquest estiu, perquè hi ha un concurs de podcast que es diu Peta el Podcast, que és un concurs que innovador que neix amb l'objectiu de reconèixer els millors podcasts i incentivar la creació de nous continguts, la creativitat i la innovació en l'audiovisual català, donant veu a nous talents i potenciant la difusió de temàtiques diverses en format podcast. Doncs mireu, aquest concurs ha dit que nosaltres, la secció de Posem fil a la poesia, sigui finalista en aquest concurs del 2026 de la Montse Peláez. Estem molt, molt, molt contents. I ara més ens faltaria poder guanyar el premi del públic. I per fer-ho és molt fàcil. Necessitem la teva ajuda. L'únic que has de fer és entrar a la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat, i allà hi trobaràs el banner, a dalt de tot, un banner. Cliqueu al banner i ens feu clic en el vídeo, un m'agrada en el vídeo, i això vol dir que són vots de gent nostra que ens agrada, que els agrada aquesta secció de Posem fil a la poesia de la Montse Peláez. I ja que estem tan contents perquè el fet el podcast ens ha dit que nosaltres seríem uns dels finalistes, que encara no hem guanyat, eh? Falten, em sembla que som 10 finalistes. En fi, doncs que estem molt contents i avui us posarem, us tornarem a repetir aquesta secció que vam fer fa uns dies amb la Montse Peláez, que del llibre Petititeses de Pep Molist. Avui el podeu escoltar aquí a la Moxiganga, que és amb el que hem concursat en aquest fantàstic Peta el Pot. També tindrem nous capítols de Circ Petit, amics i amigues. Avui, el nostre radioteatre, el nostre circ, ja sabeu que és un circ on hi ha molts personatges. Per exemple, hi trobarem la Perla, que és la nostra elefanta, l'elefanta del Circ Petit. Aquí trobarem, doncs avui es titula 10 puces i un elefant. Ai, ai, ai, què passarà avui en els personatges i en el Circ Petit d'aquí, de la Moxiganga? Doncs vinga, va, que nosaltres ja ho tenim tot preparat i a punt per començar, i avui començarem amb una cançó molt xula que es diu S'acaba l'estiu, del disc Do Re Mi Fa Bo. Sí, amics i amigues, s'acaba l'estiu i comença l'hivern. Hem d'anar a la classe, hem d'anar a col·le, i en fi, per això fem la Moxiganga, un programa que acabarem sempre amb una cançó de bressol que voldrà dir que és el moment d'anar-nos en tots i totes cap al llit, cap a dormir. Amics i amigues, sóc el Moisès i ara mateix comença la Moxiganga. Som-hi!

0: La Moixiganga.
1: Sempre que vulguis a lamoixiganga.cat.
2: Bona nit, Montse.
3: Bona nit, colla passivolla.
2: Què tal, com estem?
3: Ai, molt bé, i ja ho saps, que sempre que podem creuar quatre paraules i uns quants poemes, estem molt bé.
2: Molt bé, perfecte. Què ens portes avui, Montse?
3: Doncs mira, estic especialment feliç perquè us porto una petita joia. I dic petita perquè el títol d'aquest llibre es diu Petititeses.
2: Caram, molt bé. I de qui és?
3: Aquest llibre s'ha presentat fa poc a la Fira del Llibre en Català, és del Pep Molís. Ja és un autor del qual hem compartit molts llibres, però aquesta és la darrera joia que ha presentat. I la veritat que em fa molta il·lusió compartir-la amb vosaltres, perquè justament una altra sorpresa d'aquesta nit és que avui tenim, com sempre, col·laboradors de luxe, però aquesta nit serem dos col·laboradors adults. Un d'ells, el Pep Molís, que l'he pogut pescar gràcies a compartir el club de lectura que porta ell de literatura infantil i juvenil, i l'altre adult amb qui compartirem les lectures de poemes és l'Agustí Lleida, gran mestre, gran orador i un amant de la poesia, com ho són el Pep Molís i jo mateixa, o vosaltres mateixos, que per això escolteu aquesta secció de programa, posem fil a la poesia. Per tant, una nit especialment lluïda.
2: Una nit de luxe, Montse. I t'hem de comptar tu també, com a narradora i recitadora de poemes.
3: Ja m'escolteu cada mes. Però aquestes dues persones, que són uns grans professionals i uns grans amants de la poesia, realment és una joia i un gran luxe poder compartir aquestes lectures de poemes amb ells.
2: Molt bé, doncs per on comencem, Montse?
3: Mira, jo voldria començar per allà on comença el llibre. Escolteu com el presenta aquest gran llibre, gran, petit llibre, el mateix Pep. Petititeses no ha vingut per encongir les coses, per reduir els detalls o empetitir els mots. Ha vingut per amplificar el cor, per eixamplar l'esperit, per ressaltar la grandesa de les petititeses.
2: Molt bé, caram, ja sembla un poema ja només de començar.
3: Imagina't ja com ens obre, no?, el preludi de tot el que ve darrere. I a mi m'agrada compartir amb vosaltres també que la primera vegada que el Pep em va parlar d'aquest llibre, d'aquesta seva nova creació, em va dir, ho hem tornat a fer. És un llibre que està marcat dins la col·lecció Mini Mini de Babolim Cabucs. El Pep, amb la seva editora, la Mar, i amb una gran il·lustradora, l'Alicia Varela, varen fer un llibre que ja varen presentar en un altre programa amb vosaltres, Moi, que es deia Rastellera de Colors.
2: Sí, me'n recordo, molt xulo també.
3: Doncs amb aquesta mateixa editora, la Mar, i amb l'Alicia Varela, amb un esquema de llibre o amb una organització de llibre com era la Rastellera, han presentat aquest Petititeses. Per tant, hi ha una part que ens recorda el format i té moltes semblances amb Rastellera de Colors, però és una nova creació que al marge de Rastellera té la seva llum, té els seus petits grans poemes, i per això avui em fa molta il·lusió compartir-los amb vosaltres des de les seves lectures i doncs, modestament, des d'alguna de les meves.
2: Molt bé, fantàstic. I com comencem?
3: Mira, jo m'agradaria que comencés amb les lectures. O no, abans de les lectures. Penseu que vaig tenir la sort de poder-li demanar al Pep com havia nascut Petititeses. D'on va sortir aquest llibre?
4: En l'elaboració d'un llibre de poesia per infants, el més important, al principi, almenys en el meu cas, és triar el tema. Un gra de sorra que tenia, que portava la sabata, és el que em va donar la idea, no?, de la importància que tenen a vegades les petites coses. En el cas d'un gra de sorra hi ha molta ironia, però hi ha moltes altres coses que són importantíssimes i que sort en tenim per tirar endavant, com pot ser un petó, com pot ser el cor, com pot ser, no sé, moltes altres coses. Aquest va ser l'inici de les petititeses, no? I quan el títol de Petititeses, escriure és una manera de jugar amb les paraules. Sempre m'agrada molt dedicar molts esforços tant al títol com a les primeres frases d'un llibre, que penso que són determinants a l'hora d'escollir un llibre i no escollir-ne un altre. En el cas de Petititeses, no recordo com se'm va ocórrer el nom, però és una manera de de fer un diminutiu de petiteses, però diferent, no? Que representa que no poses al final el sufix, sinó que el poses al mig, no? I llavors això em permetia, de l'hora d'escriure, fer el ti del mig, fer-lo més petit en relació als altres, no? Com donant importància a aquest mig, a aquest ti del mig, que és més petit, però alhora està al costat dels grans.
2: Home, molt bé tenir l'autor del llibre. Ara sí que sabem com va sortir, com va néixer aquest llibre, oi, Montse?
3: Sí, és bonic també, perquè no sempre de tots els llibres que presentem podem saber quina ha estat la idea, la llumeta que ha fet que neixi aquesta creació. Però va, que no ens moquem amb mitja màniga, perquè a més li he demanat que ens llegeixi dos poemes del seu llibre.
4: Floc. Un floc de neu caigut d'alguna branca m'ha esclatat al mig del front. Ha lliscat avall, pel camí que passa entre les celles, i just a la punta del nas ha saltat de cap fins al meu jersei de llana. Allà ha desaparegut enmig dels punts quadrats i he percebut una lleu fredor al mig del pit. Punta de llapis. Jo sé d'un lloc on van a parar les puntes trencades dels llapis. Hi ha una porta d'entrada i a dins hi ha qui les enganxa, hi ha qui les aparassa, hi ha qui parla abastament, hi ha qui les anima tendrament per agafar la forma altra vegada. Hi ha una porta de sortida i a fora les puntes, elles soles, totes soles, tornen a escriure, tornen a dibuixar, tornen a gargotejar.
3: Bé, eh?
2: Molt bé, i tant, genial, que guai.
3: Doncs mira, la veritat és que quan tingueu petititeses a les mans, doncs no sabreu en quin d'aquests poemes quedar-vos, però jo també m'agradaria compartir amb vosaltres uns que potser són els més breus, dels més curtets, però que hi ha un joc de paraules i una sonoritat que m'han captivat, sobretot potser per la mainada més petita. Per tant, volia compartir amb vosaltres tres d'aquests poemes.
2: Molt bé, doncs vinga, va, que t'escoltem.
3: Espina. La sirena Macarena es pentina la melena amb l'espina d'una sardina. Puça. Quan la Pepa fa la pipa, la puça puja i pica. Ai, ai, puça, poca pena, que poses pico i pupa a la piga de la Pepa. Mussaranya. Dic mussaranya i penso en aranya. L'una i l'altra s'assemblen, però com un ou o una castanya. O potser no. Una és companya de l'altra, al bosc i a la muntanya.
2: Molt bé, Montse, a mi m'ha agradat molt el de la puça.
3: Tots tres m'encanten. Són molt divertits. A més, jo crec que el Pep va fent picades d'ullet a d'altres, per exemple, amb la puça, que tu dius que t'ha agradat molt, no ho recorda a la cançó de el papa de la Pepa és mariner, ja ho sé, i té una pipa grossa de paper, ja ho saps?
2: Vull dir,
3: sembla com una picada, acabes de llegir el poema i et ve aquesta cançó al cap, no sé si ha estat una picada d'ullet expressament o no, se m'ha acudit a mi, però la veritat és que tenen tots una sonoritat, una musicalitat que, bueno...
2: Que són molt macos, i tant que sí. Tenim alguna sorpresa més, oi, Montse, avui?
3: Tenim una altra sorpresa, perquè com us he avançat, l'altre col·laborador d'avui no és pas un nen, no és pas un petit nen ni una petita nena, sinó que tenim l'Agustí Lleida. Per tant, que és gran mestre, company, amant de la poesia... Com a mi m'agrada dir, és un gran intèrpret de poesia. Ja ho sabeu que a mi m'agrada no tant parlar de rapsodes, sinó de persones que interpreten la poesia, com qui interpreta una peça musical. Doncs per mi l'Agustí és un dels grans oradors i grans intèrprets de la poesia. Per tant, tenim la sort de comptar també com a col·laborador aquesta nit amb l'Agustí. I li hem demanat, sisplau, si ens podria llegir un parell de poemes d'aquest bonic llibre.
0: Ves, he passat el dit per la galta on aquesta nit, mentre dormia, he sentit el fred d'un bes. L'he llepat suaument. Tenia un gust dolç, de llet i mel. Estrella, milions de lluernes escampades a l'atzar en un camp a la nit. Ara l'una s'encén, ara l'altra s'apaga, ara l'una es belluga, ara l'altra fa l'ullet.
2: Ostres, molt xulo, Montse, avui aquest programa t'està quedant.
3: I la veritat és que és una petita gran obra i em fa molt feliç compartir-la, perquè també sóc amant de tot el que escriu el Molist, Pep, perquè és un gran escriptor i estimat amic. Però molt bé, m'ha agradat moltíssim de poder-ho compartir amb vosaltres, perquè ha sortit fa poc del forn i això, és un plaer poder-ho compartir amb vosaltres i dir-vos bona nit i fins a la propera.
1: La pròxima cançó la dediquem a la Moixiganga i a tota la mainada i no mainada que l'escolta.

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Deu puces i un elefant.
2: Elefanta!
3: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Avui és un dia molt especial, i és que en Tomàs farà per primera vegada el seu número de doma amb la Perla i les seves 10 puces. La funció ja ha començat fa estona, i ara el senyor Agustí els està presentant.
4: I a continuació, benvolgut públic, tenim el goig de presentar-los un número mai vist. Un sol home creant els equilibris més sorprenents amb una elefanta i les seves 10 puces. Rebem, doncs, amb un fort aplaudiment, en Tomàs acompanyat de la Perla i les 10 puces saltironaires.
3: En Tomàs comença a fer el seu número. Mentrestant, els seus companys miren les evolucions del grup entre cortines. La Marta està molt nerviosa perquè durant aquests dies ha estat ajudant el domador a perfilar l'actuació.
5: Mireu, mireu! Ara les puces van baixant per la trompa com si fos un tobogan, mentre la Perla es posa dreta damunt les potes del darrere.
6: És fantàstic! Però costen una mica de veure les puces, oi?
5: Sí, una mica sí. Ei, mireu, ara la Perla passarà per sobre d'en Tomàs, que està estirat a terra, sense tocar-li ni un pèl. I mentrestant les puces estan agafades a la cua de la Perla, que no para de fer-la giravoltar.
6: És realment increïble.
5: I ara vindrà la part més difícil. Les puces han de fer un salt mortal des del cap d'en Tomàs fins a aterrar al cap de la Perla.
3: En Tomàs es posa un tros enllà de la Perla. Du les puces al cap. Compta fins a 3.
2: 1, 2 i 3.
3: I ostres, les puces han saltat tan fort que es passen de llarg de la Perla. Aquesta, perquè no es perdin de la pista, estira fort la trompa per caçar-les al vol. Però, instintivament, les xucla i se les empassa.
2: Però com? On han anat a parar les puces? Perla! Com? Que te les has empassat?
7: Bé, sembla que hi ha hagut un petit problema. Tomàs, què passa?
2: La Perla, que sense voler s'han passat les puces.
7: Punyeta! I ara què farem?
2: No en tinc ni idea, però les hem de treure com sigui.
3: De cop i volta la Perla comença a fer uns moviments estranys. Tots els artistes del circ surten a la pista a veure què passa.
2: Perla, et trobes bé?
3: Alguna cosa estan fent les puces dins de la Perla, perquè la pobra elefanta comença a remenar el cap d'una banda a l'altra. La gent s'ho mira sorpresa. Acte seguit comença a remenar les enormes espatlles.
8: Ah, si li lliguéssim una maraca cada mà faria la seva fila, eh?
5: Ai, Genís, no siguis poca solta. Mira la pobra Perla.
3: Just després comença a remenar la panxa endavant i endarrere.
2: Perla, però què fas?
7: Caram, doncs té un bon moviment de cadera, eh?
5: Pobra Perla, a veure com s'acabarà tot això.
3: Ara la Perla està remenant el cul d'un costat a l'altre de la pista.
7: Tomàs, hem de fer alguna cosa.
2: Té raó, senyor Agustí. Aquestes puces sempre tenen ganes de gresca. A veure, jo sé com arreglar-ho això. Ei, puces, totes fora!
3: Aleshores la Perla s'estira a terra i comença a fer tombarelles. Les coses van de mal en pitjor. Finalment intervé la Marta.
5: A veure, un moment, Tomàs. Ja saps que els crits no serveixen per res.
2: Però, tu has vist què estan fent aquestes puces? Si sembla que la Perla s'hagi trastocat.
5: Sí, ja ho sé, però crits no arreglarem res. A veure, només necessito una ploma. Sí, aquí n'hi ha una.
3: Aleshores, la Marta s'apropa a la Perla i s'asseu al seu costat. La pobra elefanta està fatigada de tant remenar. La Marta li agafa la trompa i comença a fer-li carícies amb la ploma. Primer, la Perla fa un lleu somriure. Després, sembla que li fa molta gràcia.
5: Ah, molt bona pensada, menuda. Li està fent pessigolles.
3: Llavors, la Perla fa una ganyota, arrufa la trompa i fa un fort esternut.
2: Mireu, les puces surten disparades.
7: Ràpid, agafem-les. Bravo! I així acaba aquest emocionant número de doma. Un fort
9: aplaudiment!
3: Un cop acabada la funció, tota la colla del Circ Petit comenten com ha anat l'actuació.
2: Ostres! Quin ensurt que m'han donat avui!
10: Qui? La Perla o les Puces?
2: Tots plegats!
8: Ah, doncs jo trobo que la Perla ballant té molt d'estil. Remena per aquí, remena per allà...
5: Genís!
2: Quan tornem a la caravana els hi clavaré una esbroncada a les Puces. A qui se li ha hagut de colar-se per la trompa de la pobra Perla? Ja ho dic jo, s'ha de tenir mà ferma, molta mà dreta.
5: Tomàs, no ha sigut culpa seva. A més, no ho has vist que és millor fer les coses amb tacte? Què ha passat quan has cridat que sortíssim fora? I què ha passat quan li he fet pessigolles a la trompa?
2: Sí que tens raó.
8: Així ja ho veus, Tomàs. Tenir molta mà dreta no serveix de res si no tens mà esquerra.

0: Hola.
1: Hola, Marta. Ja tens raó, Marta, per aconseguir les coses val més fer-les amb tacte i respecte.
0: Sí, tot i que us puc assegurar que el Tomàs sempre tracta la perla i les puces amb molt d'amor, eh?
1: No en tinc cap dubte. I com ho explicaràs, això d'avui?
0: Ui, ja fa estona que hi rumio. A veure... Sí, ja ho sé. 10 puces i un elefant. 10 puces i un elefant fan equilibri, salts i ves, giragonses del revés. 10 puces i un elefant a la trompa van de cap i el piquen a tot drap. 10 puces i un elefant no volen pas sentir crits, acaben com bons amics. 10 puces i un elefant, elles tan petites i ell tan gran.
1: Elefanta! Elefanta!
2: Abans d'acabar la Moixiganga, la cançó de bressol, ara sí, tothom cap al llit. Avui, el sol se'n va a dormir, igual que nosaltres.

I fins aquí la primera Moxiganga d'aquesta 20a temporada. Que vagi molt bé, la setmana que ve ens trobarem a la mateixa hora i al mateix lloc. Recordeu anar a la nostra pàgina web lamoxiganga.cat. Bona nit a tothom. Adéu.

0: mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Nit de Jazz amb Joan Pastor.

Benvinguts i benvingudes a l'hora màgica dels mussols. Sóc en Joan Pastor i obrim les nostres nits de jazz, com sempre, des de radiosanquirze.cat. Miles Davis va néixer el 26 de maig de 1926, per això avui, un 26 de maig i 100 anys després, poca broma, estem gravant aquest espai. Va per tu, Miles. I com no podia ser d'altra manera, enguany es celebra el centenari del seu naixement. Un any ple d'exposicions, documentals, espais de ràdio, com aquest mateix, tradicions de treballs emblemàtiques al gran músic i moltíssimes actuacions arreu del món. A casa nostra, el gran Marcus Miller li farà tot un homenatge durant el proper Festival de Jazz de Barcelona, concretament, atenció a la data, el divendres 24 de juliol. El baixista i compositor Marcus Miller, membre imprescindible del retorn del mestre als anys 80, en aquest concert compartirà l'escenari amb altres col·laboradors de referència de Miles, amb el saxo d'en Bill Evans, la guitarra de Mike Stern, la infinita percussió de Mino Cinello i la trompeta, la sempre fantàstica trompeta de Russell Gunn. No hi ha paraules suficients per definir el llegat d'en Miles Davis. Va ser potser el músic més innovador del segle XX, trompetista, compositor i líder de moltes bandes. Davis va estar sempre a la primera línia de gairebé totes les revolucions al jazz després de la Segona Guerra Mundial. Poca broma. Hi ha qui diu que Miles Davis és el Johann Sebastian Bach del segle XX. I pot semblar exagerat, però quan repasses tot el que va transformar, potser no ho és tant. Si Bach va ser la culminació de la música barroca, Davis va ser el motor intel·lectual i estilístic que va impulsar els canvis més importants dins del jazz, des del cool jazz, el hard bop, el jazz modal, la fusió i fins i tot al final de la seva carrera amb el doo bop. La seva manera de tocar la trompeta, sovint amb la seva famosa sordina Harmon, es caracteritzava per la seva moderació, l'ús d'un lirisme poc habitual en el món del jazz i un do magistral per fer servir l'espai i el silenci. Bé, anem, doncs, evidentment, al més important, que és la seva música. I comencem amb el seu gran primer canvi. Miles Davis va aparèixer en escena ni més ni menys que acompanyant a un déu del saxon, Charlie Parker, el mestre del bebop, la figura més important del jazz en la dècada dels anys 40, en Davis, va substituir a tota una estrella com era el trompetista Dizzy Gillespie. Però a Miles, la música exuberant i ràpida del bebop no li acabava d'encaixar. Per això, al final d'aquesta dècada, és a dir, l'any 1949, va realitzar un treball trencador presentant un nou gènere amb Birth of the Cool. Anunciava el primer gran canvi musical i per això es va tancar els estudis de Capitol Records amb una banda molt poc convencional per l'època. El resultat va ser una música nova, elegant, misteriosa, no tan explosiva com el bebop, però infinitament poètica. I així començava una altra manera d'entendre el jazz. Això és una petita mostra del naixement d'un nou moviment musical anomenat cool.

Aquesta peça que acabem d'escoltar, del treball Bird of the Cool, no sembla que hagi estat realitzada l'any 1949, és a dir, 75 anys enrere. I és que la sinceritat artística de Miles Davis fa que la seva música soni fora del temps. Durant la dècada dels anys 50, en Davis va anar trobant el seu so. Des de la discogràfica Prestige va anar madurant un estil molt personal en el que també incorporaria el gran mestre del saxo, John Coltrane. Escoltem el primer gran quintet d'en Davis.

Mare meva, acabem d'escoltar el cover de Mal Davis, el clàssic My Funny Valentine, talent, com hem pogut escoltar, talent en estat pur, mare meva. El 1958 va ser un gran any per en Mal Davis. Va aconseguir fitxar per la gran discogràfica de l'època en el món del jazz, és a dir, la poderosa Columbia Records, un contracte, que li permet créixer com a músic i seguir alhora experimentant amb noves sonoritats, com la col·laboració que va tenir amb el canadenc Gil Evans, un dels grans renovadors del so orquestral al món del jazz. Per exemple, de l'òpera Porgy and Bess, de George Gershwin, escoltem aquesta petita meravella.

Quin summertime, quin summertime ens va deixar el gran Mal Davis, mare meva. Bé, arribem a l'any 1959, una altra data assenyalada per representar el gran segon canvi musical del mestre Davis. Parlem de King of Blue, considerat l'àlbum més important, influent i venut de la història del jazz, per revolucionar el gènere en popularitzar el jazz modal, substituint els acords complexos per escales melòdiques, que van donar als músics una llibertat d'improvisació sense precedents. El seu nom, una mena traduït, traduït al català, una mena de melancolia o una mica trist, defineix l'atmosfera íntima, suau i reflexiva de tot el disc. L'àlbum va reunir un sextet irrepetible, que incluïa el mateix Mal Davis a la trompeta, en John Coltrane, amb el saxo tenor, Cannon Mal Adderley al saxo alt i Bill Evans al piano. Tots es trobaven en un moment de maduresa musical molt i molt fina.

Mare meva, ara ho estàvem comentant amb el Miquel Àngel. Clar, tens el Davis, tens aquests músics i sobre, tens un Bill Evans que... Mare meva, sempre ho comentem perquè en Bill Evans ha sigut un pianista espectacular. Clar, llavors juntar-ho amb un Mal Davis, que era un investigador nat, doncs et portaven la música a un espai que no s'havia escoltat ni s'havia vist mai. Bé, tornem-hi. El segon gran quintet de Mal Davis en la dècada dels anys 60 va ser una de les bandes més influents en la història del jazz, integrat per joves talents com Wayne Shorter, Herbie Hancock, un altre pianista que déu-n'hi-do, en Ron Carter i Tony Williams. El grup no seguia patrons rítmics convencionals, permetent que el ritme i l'harmonia fluïssin d'una manera més lliure i orgànica. Escoltem-los.

A finals dels anys 60, en sintonia amb els canvis socioculturals de l'època i d'artistes com Jimi Hendrix o Sly and the Family Stone, en Davis va fer un gir radical cap a l'experimentació elèctrica, i d'aquí neix l'any 1969 el seu gran tercer canvi en el món de la música. En la gravació de In a Silent Way, és a dir, d'una manera silenciosa, considerat el primer àlbum oficial de jazz fusió, representa una fita històrica que va trencar les barreres tradicionals integrant per primera vegada instruments elèctrics i ritmes de rock-funk en l'univers del jazz. El productor Teo Macero, a més, va utilitzar tècniques pioneres de muntatge i edició de cintes, creant peces contínues de música que van revolucionar la manera d'enregistrar els àlbums. Escoltem-ho.

Un any després d'aquesta infinita meravella que m'ha acabat d'escoltar i encara se'n va amb les seves notes, en Beaches Brew, en Miles Davis, va signar una obra mestra llegendària que va revolucionar la música trencant les barreres entre el jazz i el rock. El títol es tradueix sovint com El beuratge de les bruixes. A Beaches Brew, lluny de l'estil clàssic de Miles, com amb el disc King of Blue, ofereix una música densa, psicodèlica i abstracta, però alhora plena de contingut filosòfic, una música que volia trencar fronteres i que recuperava sons de tot el món. Escoltem-ho.

Bé, ja ho veieu, densitat, orgànica, música que sortia de l'ànima, sense filtres. I per tancar aquest període elèctric, Mal Davis va presentar Agartha, un treball gravat l'1 de febrer de 1975 a Osaka, Japó. Lluny d'utilitzar melodies clàssiques, les pistes són viatges sonors orgànics i de forma lliure on brillen tots els músics. Això és una cosa que també ho tenia molt clar amb els deixava el Mal Davis, sempre deixava molt espai per ells. La seva música va influenciar en gèneres tan diversos com el rock progressiu, el noise, l'ambient i fins i tot l'electrònica. El títol d'Agartha fa referència a una ciutat mítica subterrània. Aquest nom va ser suggerit per la discogràfica japonesa i reflecteix l'interès de Davis per l'afrofuturisme i les sonoritats d'un altre món. Escoltem-ho.

Bé, canviant ja de joc, deixem la part més fosca i més visceral elèctrica d'en Davis per tornar amb el doble àlbum en directe We Want Miles, enregistrat l'any 1981, que va representar la confirmació oficial del retorn de Mal Davis als escenaris després d'un silenci de 5 anys. Aquest disc va marcar una nova etapa de vitalitat, fusió, funk, jazz i, a més, li va valdre el primer premi Grammy de la dècada. Va consolidar un grup renovat i brillant amb figures claus com el baixista Marcus Miller, el guitarrista Mike Stern i el saxofonista Bill Evans, els quals van aportar un so més melòdic i obert respecte a l'etapa més fosca dels anys 70.

Amb el Babies va anar madurant aquest nou estil fins a arribar a Tutu, que representa l'últim gran període de renovació de Miles Davis. És un àlbum d'homenatge al líder sud-africà Desmond Tutu, Premi Nobel de la Pau per la seva lluita contra l'apartheid. El títol reflecteix el compromís social i polític que Miles Davis volia projectar. Va tornar a guanyar el Premi Grammy l'any 1987, consolidant la seva resurrecció musical.

L'àlbum You're Under Arrest, Mal Davis, va tenir un impacte profund i polititzador en el món del jazz. No és el que haguem d'escoltar, que acabem d'escoltar tu, però ara entrarem en aquest àlbum. Va trencar barreres en integrar la música pop comercial amb el jazz funk d'avantguarda. Va destacar per incloure versions de grans èxits i per mostrar l'activisme polític de l'artista. El disc no només destacava per la música, sinó pel seu contingut polític, abordant temes com el racisme i la brutalitat policial, una experiència que el mateix Miles havia patit personalment en ser arrestat i colpejat per la policia als Estats Units. Human Nature, de Mal Davis.

Bé, anem cap a un altre d'aquests moments importants. L'àlbum que ara veurem tot seguit i escoltarem mentre anem parlant, mentre jo vaig parlant, ens sonarà una miqueta la música de l'àlbum Aura, realitzat l'any 1989, on Miles Davis va fer un homenatge monumental i alhora va crear una fita en el món del jazz i la fusió musical. Aquest treball conceptual, guardonat amb 2 Grammys, va ser compost per l'autor danès Paul Mirkeborg com una suite inspirada en els colors de l'Arc de Sant Martí. Amb aquest treball, en Miles Davis realitza el seu quart o cinquè canvi. La veritat és que ja ens hem perdut dins el món de la música del segle XX. Destaca per fusionar magistralment l'electrònica dels 80 amb una Big Bang contemporània. Cada un dels temes porta el nom d'un color que descriu la seva pròpia intensitat musical. En una suite simfònica on s'alternen passatges clàssics, jazz modal i sons elèctrics.

alguns dels temes que hem seleccionat, com el que ara mateix està sonant de, com a fons, i sobretot els que reflecteixen el període elèctric de Miles Davis, és a dir, els anys 70, els hem escurçat, ja que la majoria té una durada superior als 20 minuts i seria impossible poder-los escoltar en un mateix espai. El llegat de Miles Davis s'entén com una força motriu de renovació constant, considerat l'arquitecte de pràcticament totes les grans evolucions posteriors al jazz. Lluny d'ancorar-se en un sol estil, va liderar un procés de canvi continu basat en el seu lema vital. Si toques de la mateixa manera que fa 10 anys, estàs mort. Això és el que solia dir sempre en totes les entrevistes que li feien i li parlaven dels seus canvis. Un dels llegats més grans va ser, alhora, descobrir i donar a conèixer a figures que més tard es convertirien en llegendes de la música. Per les seves bandes van passar gegants com John Coltrane, Bill Evans, el pianista Bill Evans, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Chick Corea i Keith Jarrett, entre molts altres. Davis els deixava espai per brillar i explorar la seva pròpia creativitat. Bé, doncs això és tot. Esperem que la nostra proposta, avui sota la inspiració i els silencis del gran mestre Miles Davis, hagi despertat la vostra curiositat. Volem donar les gràcies, com sempre, al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el to inspirador i el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'hora dels mussols amb nosaltres, els dimecres, a Nits de Jazz, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per la vostra atenció.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris, un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Misteris la nit.

0: Hem tornat aquí als misteris. Josep Antoni, com han anat les vacances?
1: Molt interessants, descobrint noves coses misterioses sobre números i sobre misteris de l'arquitectura. Després de la gran cerimònia del 100 aniversari de la mort del Gaudí, vam poder destruir coses molt interessants.
0: Bueno, doncs, de fet, estem enllaçant amb l'últim programa que anem fer de misteris, on ja anem començar a parlar del misteri Gaudí. Avui, Misteris la nit, parlarem del misteri Gaudí. Gaudí va deixar-nos una arquitectura plena de símbols que encara no hem acabat de desxifrar, i una Sagrada Família com a temple expiatori, una obra d'art, un llibre de pedra. Avui parlarem de Gaudí, dels enigmes de la Sagrada Família, de les claus esotèriques i simbòliques de l'univers Gaudí i del poder màgic dels laberints.

0: tots vosaltres, Josep Maria Guadé i el nostre company d'investigació, Josep Antoni. I aquí al darrere, a l'esperit de Gaudí, Josep Antoni, no et fa llullo, això?
1: Home, has triat una música molt especial per mi. Has posat el Claude de Pelevins del Tannhäuser i té molt a veure també amb l'esperit de... Perquè, en certa manera, com anirem esbrinant, de vegades no està ben clar aquesta afiliació total al cristianisme d'en Gaudí. I com veiem aquí, en el Claude dels Pelevins de Tannhäuser, aquesta persona, Tannhäuser, recobra la fe novament i és salvat per Déu dels seus pecats.
0: Efectivament, Tannhäuser. El 2026 és un any on es compleix el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, una figura essencial de l'arquitectura moderna i creador d'una de les obres més singulars del món, la Basílica de la Sagrada Família. 100 anys després de la seva desaparició, encara tenim el seu llegat. No només és un llegat viu, sinó que continua creixent pedra a pedra. Gaudí va morir el 10 de juny de 1926, atropellat per un tramvia mentre caminava cap a l'església de Sant Felip Neri. El seu aspecte humil va fer que inicialment no fos reconegut. Es pensava que era un captaire. I aquell episodi va marcar el final d'una vida dedicada completament a una visió artística i espiritual extraordinària. Tot i això, per a Gaudí, l'amor no suposava el tancament de la seva obra. Havia acceptat des de feia temps que la Sagrada Família era un projecte destinat a transcendir la seva pròpia existència. Quan va assumir plenament la direcció del temple el 1883, Gaudí va transformar un projecte neogòtic convencional en una arquitectura radicalment nova. Una arquitectura inspirada en la natura, la geometria i la fe cristiana. Va imaginar un edifici que fos alhora temple, catequesi visual i organisme viu. A les seves columnes ramificades es veuen arbres, es veuen torres, pregàries a la mansa cap al cel, i la llum filtrada pels vitralls són una expressió tangible del sagrat. El centenari de Gaudí no és només una commemoració, també és una ocasió per reflexionar sobre el sentit del temps i de la creació humana. En una època dominada per la immediatesa, la Sagrada Família representa la idea de generacions i generacions construïda amb paciència i convicció. Gaudí sabia que no veuria acabat el temple i va respondre amb serenitat quan li van preguntar per la lentitud de les obres. Va dir: el meu client no té pressa. Aquesta frase, atribuïda a l'arquitecte i repetida, resumeix una filosofia on l'arquitecte s'entén com a servei i llegat més que no pas com un triomf personal. Durant 100 anys, la Sagrada Família ha sobreviscut a guerres, crisis econòmiques i canvis profunds a la ciutat i al món. Avui, milions de persones visiten el temple cada any. Alguns arriben moguts per la fe, altres per la curiositat artística o arquitectònica. Tots troben una mica difícil d'explicar. Una sensació de sorpresa que neix del diàleg entre pedra, llum i silenci. La Sagrada Família ha deixat de ser només una església de Barcelona per convertir-se en un símbol universal de creativitat humana. El centenari de Gaudí convida a mirar cap enrere i cap endavant alhora. Cap enrere? Per recordar l'arquitecte que va dedicar els darrers anys a viure gairebé dins de la seva obra. I cap al futur, escrivint la seva història. Potser aquí resideix la singularitat del llegat de Gaudí. Haver creat una cosa que no pertany del tot ni al passat ni al present, sinó a tota l'humanitat. 100 anys després de la seva mort, Gaudí continua construint i la Sagrada Família continua l'avança com una pregunta oberta sobre la bellesa, la fe i la permanència dels somnis humans.

0: Ara parlarem de la numerologia i els enigmes de la Sagrada Família. La Basílica de la Sagrada Família no és només una obra arquitectònica monumental. És també un univers simbòlic on números, geometries i referències espirituals dialoguen entre la pedra i la llum. Des de les façanes fins a les torres, l'obra d'Antoni Gaudí ha despertat preguntes i fascinació durant generacions. Molts visitants observen la seva bellesa, altres intenten desxifrar els enigmes ocults en el llenguatge visual.
1: Gaudí concebia l'arquitectura com a llenguatge total. Per ell, la naturalesa era una obra regida per lleis matemàtiques i divines, i el temple havia de reflectir aquest ordre. Per això, la geometria no apareix com un ornament solament, sinó com a l'estructura profunda de l'edifici. Hipèrboles, paràboles, helicoïdals i fórmules inspirades en el creixement vegetal sostenen la basílica i li confereixen un aspecte orgànic, com si hagués sorgit de la terra en lloc d'haver estat construïda. Ara anem a parlar dels números, que tenen un paper especial dins d'aquest univers simbòlic. És un dels enigmes més coneguts.
0: Tornem una mica enrere amb una pregunta que ens fem. Casualitat o misteri? De vegades apareixen ombres o formes que la nostra imaginació veu com a cares de persones i animals, i no sabem si és un fenomen misteriós o una simple casualitat que nosaltres percebem o interpretem segons el nostre interior. Això m'ha passat sempre amb Antoni Gaudí, la Sagrada Família i el parell de números 16-18. Torno a dir, 16-18. Us explico les relacions numèriques que hem trobat. No sabem si és un misteri o és una casualitat. Tots coneixem la gran fe cristiana que tenia Antoni Gaudí i que va omplir les seves obres, idees i la seva vida. La Sagrada Família crec que és la culminació d'aquesta fe, dedicada originalment a Sant Josep, es reorienta cap a Jesús, que és la torre més alta, però també a la seva mare Maria, als apòstols i als evangelistes. Precisament de l'Evangeli de Sant Marc, en l'epígraf 16-18, i aquests són els números màgics o casuals, hi ha la base de la creació de la cristiandat i la seva església. En aquest paràgraf, Jesús diu a Simón: «I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva església, i les forces del reialme de la mort no la podran dominar». Doncs aquests dos números 16-18, que com deia, recull aquest paràgraf de l'Evangeli de Sant Marc, fonamental pel naixement del cristianisme, un al costat de l'altre, els podem trobar a la Sagrada Família i a la pròpia vida d'Antoni Gaudí. I els hem trobat en tres àmbits: amb les torres de la Sagrada Família, a les proporcions que hi ha entre les torres i la planta de la Sagrada Família, i fins i tot a la vida i mort d'Antoni Gaudí. Començarem per les torres de la Sagrada Família. Com tots sabeu, un cop estigui engestida, hi haurà tres façanes, amb quatre torres cadascuna, dedicades als apòstols, i sobre el transsepte de la planta hi són ara ja mateix les quatre torres dels evangelistes. Això vol dir 16 torres que són dels deixebles i dels redactors de la doctrina cristiana. Si a més afegim la torre de Maria i la de Jesús, en tenim 18. 16 dels deixebles i apòstols, més 2 de Jesús i Maria, 18. El segon punt és la planta de la basílica. Com sabeu, la planta de la basílica, com gairebé totes les esglésies, tenen planta de creu llatina amb una nau principal. També hi ha amb una nau central i dos laterals, per cada banda, total 5 naus. I el transsepte o creuament amb una nau central i una lateral per cada banda, total 3. Aquesta és la configuració de la basílica de la Sagrada Família. 5 naus principals i 3 naus en el transsepte. Les naus laterals fan 7,5 metres i la central el doble, 15. Com podem veure, es basen sobre la proporció de 7,5, igual que les alçades de les voltes. Si dividim l'alçada de les dues torres de Pau i Pere, que estan per fer encara, i que són els principals líders del cristianisme, faran 120 metres. Si ho dividim per 7,5, dona justament 16. 120 metres dividit entre 100,5, 16 metres. Si a més dividim l'alçada de les quatre torres dels evangelistes, que són els redactors de la primera història del cristianisme, aquestes fan 135 metres i dividit per 5 dona justament 18. 135 partit per 7,5 ens dona 18. Per tant, les torres de pare i pare dividit entre la planta ens dona 16 i els quatre evangelistes ens dona 18. Un altre cop apareix el parell 16-18. I ara ja és fascinant la casualitat o el misteri quan parlem de la vida i mort d'en Gaudí. Quan donem les dades de la vida i mort d'una persona important o de qualsevol persona, posem primer l'any de naixement, seguit d'un guió, i tot seguit l'any de la seva mort. En el cas de Gaudí serà 1852, que és l'any del naixement, i 1926, que és l'any de la seva mort. Si sumem els quatre dígits de l'any del naixement, 1852, 1 més 8, 9, més 5, 14,

10 més 6 dona 16. I donem a sumar l'any, torna a donar 18. Un altre cop, 16-18. Per tant, tres motius clars en el qual apareix el número 16-18. Es deia que Antoni va dir era l'arquitecte de Déu. Potser Déu va posar a la seva ment aquestes xifres o simplement és una casualitat.

0: Efectivament, l'enigma que heu dit dona per molt. Perquè una de les coses que em vas explicar és que quan vas visitar el temple de la seva família va cridar l'atenció dos coses que hi havia a una de les façanes. Què era el que et va cridar l'atenció?
1: Una de les coses, a part de... Aquesta no és una obra de Gaudí, és una obra de Josep Maria Subirats.
0: Efectivament.
1: Que, evidentment, és una mena de quadre màgic, vull dir que són, si no recordo malament, són 4x4, igual que al final, el que comentàvem feia un moment, no? Diguéssim, les 16 torres que n'hi ha, no? Les 3 laterals més la central. I aquests 16 quadres, si sumats a la dreta, a l'esquerra i a la diagonal...
0: sumats per columnes o per files i per diagonals...
1: I diagonals donen 33.
0: 33, perquè...
1: Que és l'edat de Crist.
0: Sí, hem d'explicar que els quadrats màgics són un dels elements màgics que s'utilitzen a vegades i que són això, requadres amb números disposats en files i columnes, amb una forma de matriu, i que sempre sumen un número concret. En aquest cas, el quadrat màgic de la Sagrada Família suma 33, que dius que és...
1: L'edat de Crist.
0: L'edat de Crist. Aquest és un dels elements, el quadrat màgic, que en algun moment haurem d'explicar tot el que hi ha sobre els quadrats màgics, però hi ha un altre element just al costat, bueno, a la part de baix, que és un...
1: Laberint.
0: Un laberint. I ara és quan anem a explicar el poder màgic dels laberints, perquè, com veieu, tots els símbols que podem trobar a la Sagrada Família tenen un caràcter eminentment misteriós, enigmàtic i màgic. Hi ha símbols que podem contemplar durant tota la vida sense arribar mai a entendre'ls. El laberint és un d'ells. A primera vista, sembla un camí complicat, una successió de girs que ens desorienta i que ens obliga a buscar una sortida. Però quin és el veritable significat del laberint? El laberint neix precisament d'aquesta aparent contradicció. Quan hi entrem, deixem enrere el món exterior i iniciem un recorregut que no podem controlar completament. No sabem exactament què trobarem després del següent gir. De vegades comencem a anar cap al centre i de sobte el camí sembla que ens porta en direcció contrària. Tenim una sensació estranya, com d'haver-nos equivocat, però el laberint ens ensenya una gran lliçó. No tot allò que sembla un allunyament en realitat és un retrocés. Aquesta és una metàfora del laberint aplicada a la vida humana. Nosaltres també avancem mitjançant girs, pèrdues, dubtes, canvis de direcció i moments en què no sabem exactament on ens trobem. Sembla que a vegades vivim dins d'un laberint. Sovint pensem que el camí correcte hauria de ser recte, ràpid i fàcil, i no. El laberint ens mostra tot el contrari. El camí a vegades pot ser llarg i sinuós. Però això no significa que estiguem perduts. El centre. El centre és el gran objectiu del recorregut, però el centre no ha de ser entès necessàriament com un lloc físic. Pot representar el coneixement, la il·luminació, la pau interior

0: La descoberta d'un mateix, la trobada d'allò que considerem sagrat, arribar al centre significa arribar simbòlicament al punt més profund del nostre ésser. I així apareix una de les idees més fascinants. El laberint és una forma de meditació en moviment.
1: Josep Antoni, tu no t'hauràs perdut mai en el laberint d'Horta, a Barcelona?
2: Una mica sí, al final vaig trobar la sortida. I és qüestió de no perdre la compostura, situar-se, trobar-se a un mateix també, no? I al final acaba sortint-te.
0: Comento això perquè estic segur que molts de vosaltres heu visitat laberints, i aquest, precisament, el laberint d'Horta de Barcelona, és un dels llocs que us recomanaria visitar. Algun altre lloc has visitat on trobessis un laberint?
2: Sí, però va ser a Itàlia, però ara mateix no recordo el lloc, que també era al sud d'Itàlia, també era molt més gran que el de... Però ara mateix, si t'has de dir la veritat, i també em va costar sortir una mica, potser els laberints no és el meu destí, però al final jo penso que si tu vas trobant i aquest interiorisme, al final vas trobant la sortida també.
0: Doncs mira, precisament parlant dels laberints, m'ha vingut a la ment aquest estiu que anem a estar visitant Menorca. Tu també deus haver visitat Menorca fa molt de temps. Potser en aquell moment no estava fet, però hi ha un espai on era una antiga cantera, que ara ja no s'utilitza, que es diu Lítica, i que van fer, farà potser un parell d'anys, agafant pedres de la cantera, van construir un laberint.
2: Doncs bé, en aquest cas de pedra, perquè normalment acostumen a ser de vegetació.
0: Sí, sí, exacte. És més fàcil de dissenyar i de construir fent això en vegetació. En aquest cas és de pedra. I llavors anem a anar a Lítica i anem entrant al laberint amb la Maria Pilar, la meva dona i jo, tot allà dintre, i anem a començar a recórrer els diferents camins. I és que, com us deia, el laberint... és una estructura que ens parla a nivell simbòlic. Pot ser interpretat de moltes maneres. Equivaldria a fer un viatge on abandonem el món conegut i penetrem en un territori desconegut que pot ser un territori interior. Mentre es passejava pel laberint, tenia aquesta sensació que anava en busca del centre, que, com hem dit, pot ser un lloc físic, però que en realitat no deixa de ser un lloc espiritual.
2: Per mi és el que tu dius. De vegades costa trobar una mica també aquesta pau interna si tu no estàs predisposat en certa manera a que allò que sembla un repte sigui un repte personal, però que no t'engroixi. Si no, al final pot convertir-se en una mena d'espai claustrofòbic on expresses l'angoixa que pots tenir, no?
0: Un dels laberints més coneguts, potser, per la mitologia, és el de Teseu i el Minotaure. Te'n recordes d'aquesta història?
2: Sí.
0: Teseu va entrar al laberint per enfrontar-se a una criatura que era un monstre. Però aquí, en aquesta història, també intervé l'Ariadna, que li va proporcionar un fil que li permetia trobar el camí de tornada. El fil de Diana és, en aquest sentit, un dels símbols més poderosos de la tradició laberíntica. Representa allò que ens manté connectat amb la realitat quan penetrem en territoris desconeguts. Pot ser la memòria, pot ser la consciència, l'amor, la fe, el coneixement de principis que ens permeten tornar a la sortida. El laberint ens parla també de l'amor i el renaixement. El recorregut cap al centre pot ser interpretat com una baixada simbòlica a les profunditats, una confrontació amb les nostres pors i limitacions. I quan arribem al centre, alguna cosa ha canviat. I quan tornem a sortir al món exterior, som nosaltres, però no som exactament nosaltres, sortim transformats. Aquesta dimensió dels laberints explica per què es poden considerar uns espais religiosos i espirituals. És un dels exemples, en un dels exemples relacionats amb un espai religiós, seria el que podem trobar a la catedral de Chartres, on segurament tu
2: he
0: també
2: estat, sí.
0: has estat. Ens pots explicar la teva experiència a la catedral de Chartres?
2: Però el que passa és que em vas deixar captivat tant pel contingut de la catedral que pràcticament va passar desapercebut.
0: És possible que et passés desapercebut, perquè precisament quan vaig anar a la visita, també ara fa molts anys, havien posat les cadires als bancs dels fidels
2: justament a sobre,
0: clar, home. Perquè el laberint de Chartres està el que seria la nau central.
2: Sí.
0: I llavors, quan s'ha de fer missa, han de posar els bancs pels fidels, no? Però jo precisament vaig anar a buscar-lo perquè sabia de la història del laberint. És un laberint molt particular, ara explicarem. I jo no el veia, dic, on és? On? I estava precisament així, mig amagat, eh? Pensa que la catedral de Chartres es va construir un laberint on tu entres i vas seguint. Molta gent el seguia de genolls, però aquest tipus de laberint, diguem que té una única direcció i arribes al centre. O sigui, no hi ha diferents
2: bifurcacions. Sí, per tant, és una única via.
0: Exacte. És com una única via on tu no et permet anar fent proves, sinó que vas amb un únic camí.
2: Això té una interpretació potser teològica, no?
0: Sí, sí, efectivament.
2: Que únicament només hi ha un únic camí cap a trobar la salvació i a trobar Déu, no?
0: De totes maneres, aquest camí és molt curiós, perquè tu comences com si entressis cap al centre i de cop i volta et fa anar cap a fora per tornar a entrar com si anessis una altra vegada cap al centre i tornes a sortir cap a l'exterior, fins que al final d'aquest camí arribes al centre.
2: Això ens indica que el camí cap a la salvació no és fàcil i que moltes vegades dona moltes voltes.
0: Moltes voltes.
2: De vegades no entens, però que al final, si tens fe, et portarà cap a l'objectiu final.
0: Hi havia fidels que, clar, ja saps, el camí de Santiago, que era un camí de peregrinació que la gent feia per expiar els seus pecats, hi havia fidels que no podien fer el camí de Santiago perquè d'això. Pues molts fidels canviaven el camí de Santiago per fer a dins la catedral aquest laberint i el feien de genolls. És bastant llarguet, de genolls, ja us dic jo, i hi havia moments en què estava ple de fidels que tu els veies allà de genolls anant fent aquest laberint. Van tindre que posar una mica de limitacions perquè es veu que aquesta moda...
2: Hi havia overbooking.
0: Exacte, vull dir, hi havia un moment en què anaven allà com una cua, una serp...
2: Estaria molt polit, de tanta gent que passava.
0: Sí, sí, sí, bueno, sí, és una cosa impressionant. La màgia dels laberints la podem estudiar a través d'aquest llibre que tinc aquí, de Sig Lonegren. Un llibre que ens parla del poder màgic dels laberints, de l'editorial Martínez Roca, i que ens explica el següent.
2: Durante milenios, en el seno de muy diferentes culturas y bajo formas en extremo diversas, el enigmático diseño del laberinto ha ido reapareciendo para desafío de arqueólogos e historiadores. ¿Cuál era la utilidad de estos dédalos mágicos y cuál su razón de ser? ¿Qué significado podrían tener para nosotros en el presente?
0: Aquest llibre, com us deia, ens explica... no solament ens explica sobre els laberints, sinó que ens explica com construir laberints. I és que això és una de les coses que heu de fer. Josep Antoni, ja quan arribis a casa, agafa paper i llapis i fes un laberint. Perquè al fer el laberint... és una manera de meditar, una manera de connectar amb l'espiritualitat, tal i com hem estat explicant. I mentre caminem, descobrim una cosa essencial, que el camí que semblava confús, ple de girs i aparentment sense sentit, pot ser precisament el camí que ens porta cap al centre. El veritable poder màgic dels laberints, tal i com ho podem entendre, és que ens ensenya que perdre'ns en el camí exterior pot ser de vegades la manera de trobar-nos en el camí interior.

0: Doncs bé, ara parlarem de la, del, i farem un resum del llibre d'Antoni Gaudí de Gijs van Heinsbergen. El llibre d'Antoni Gaudí és considerat una de les biografies més completes i equilibrades dedicades a l'arquitecte català. Publicada originalment en anglès com a Gaudí a Biography, l'obra combina investigació històrica, anàlisi arquitectònica i retrat humà per reconstruir la vida d'Antoni Gaudí en el context polític, religiós i cultural de la Catalunya de finals del segle XIX i principis del segle XX. Més que una simple cronologia d'obres, van Heinsbergen intenta respondre a una pregunta central. Com va sorgir una arquitectura tan radical i visionària d'un home profundament conservador, catòlic i arrelat a la tradició catalana? El llibre ha estat àmpliament elogiat pel seu rigor i per situar Gaudí dins del moviment cultural de la Renaixença catalana i de la transformació urbana de Barcelona. L'autor evita dos extrems freqüents, la geografia del geni sant i la caricatura de l'excèntric incomprensible. En comptes d'això, presenta un Gaudí complex, contradictori i profundament humà.
1: Sí, tal i com tu dius, Josep Antoni, és un dels llibres fonamentals per tot aquell que vulgui conèixer el Gaudí essencial. Per exemple, comença parlant dels seus orígens, la seva infància, com va viure Gaudí a Reus, la seva relació amb el paisatge mediterrani i la natura. Va explicar els problemes de salut que tenia, el reumatisme que va portar a observar atentament l'entorn natural, la influència del treball artesanal del coure a la seva família. També explica la seva fascinació primerenca per geometries i estructures orgàniques, com va ser la seva formació a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Tot això explica que el Gaudí estava immers en una Catalunya que en aquells moments experimentava una industrialització i unes reivindicacions culturals amb una efervescència artística extraordinària.
0: Una de les aportacions més importants del llibre és mostrar que Gaudí no es pot entendre sense la Catalunya de la seva època. Heinsbergen dedica molt espai al catalanisme cultural, a la recuperació de l'idioma català, al medievalisme romàntic i als conflictes entre modernitat i identitat nacional. Gaudí apareix com a participant actiu, encara que singular, del moviment del renaixement cultural català. La seva arquitectura no era només innovació formal, també expressava una visió espiritual i nacional. Aquesta contextualització és un dels trets més valorats de la biografia. També la relació amb Eusebi Güell. El llibre concedeix una importància important a l'amistat entre Gaudí i Eusebi Güell. Van Heinsbergen mostra que el mecenatge de Güell va ser decisiu perquè Gaudí pogués experimentar sense restriccions comercials o econòmiques. Entre els projectes analitzats destaquen el Palau Güell, el Parc Güell, la Colònia Güell. L'autor interpreta aquesta relació com una aliança entre capital industrial, idealisme social i ambició artística.
1: I les grans obres i evolució artística del Gaudí, ens explica el van Heinsbergen com van ser les influències historietistes i orientals que van complementar els seus estudis personals i que apareixen en moltes de les seves obres, com a la Casa Vicenç, la Casa Batlló, la Casa Milà. Has estat a la Pedrera?
0: Sí, és impressionant, tant de fora com de dins.
1: Sabies que tenia que estar dalt de tot una verge allà, que al final no la van posar?
0: Ah, no? És una història d'arestes també màgiques, no? Per mirar.
1: Amb la seva formació i amb les seves obres es poden veure les geometries, els models tridimensionals, els experiments que fa amb la llum i la integració de les arts decoratives i estructures. També ens explica en un altre apartat el gir religiós i ascètic que va experimentar. És una de les parts més importants. Aquesta transformació del Gaudí, d'una persona més o menys normal, amb un senyor auster, devot, que es va tancar la Sagrada Família per viure-hi, on feia desdejunis severs i practicava penitències. Gairebé seguia una rutina monàstica, un desinterès total per riqueses o prestigi social, una dedicació absoluta a la Basílica de la Sagrada Família. El llibre que us estem parlant planteja un contrast fascinant. Mentre que Gaudí es feia més ascètic i auster, la seva arquitectura esdevenia més exuberant i vital. És una paradoxa.
0: La Sagrada Família com a síntesi. Per l'autor, la Sagrada Família és molt més que un edifici. És un testament espiritual. És un projecte nacional català. És una catequesi arquitectònica i és un laboratori estructural. L'autor reconstruïs el clima social del projecte sobre la dependència de donacions populars, tensions anticlericals, violència política a Barcelona, destrucció posterior de materials i maquetes, i la basílica apareix com una obra situada entre la modernitat i l'edat mitjana, un temple del segle XX construït amb un esperit medieval.

0: I parlant de Gaudí, el que no podem evitar, sobretot en el programa de misteris, Misteris la nit, és parlar del Misterio Gaudí, sus claves esotèriques i simbòliques, que de l'Ernesto Milà, un llibre de l'editorial Martínez Roca que ens va presentar i que ens fa una pregunta. Francmaçon, Rosacruz o alquimista? Josep Antoni, com contestaries amb aquesta pregunta?
1: Jo potser el consideraria més aviat com un francmaçó, no? Pel sentit de, en certa manera, de trobar aquesta pau, aquesta retorda, amb un ser superior, independentment de que sigui Déu o del que sigui, no? En el seu cas ho votava amb Déu, no? Però aquesta manera de la urbanització, l'estructura, l'equilibri social, en certa manera.
0: O sigui, tu el veus francmaçó perquè hi ha moltes teories sobre això. Ara en parlarem perquè precisament
1: quan parlo de Gaudí, en certa manera em fa recordar una mica Mozart, no?
0: A Mozart.
1: I la música de Mozart, tan equilibrada, tan estructurada, que ens dona una pau, una alegria i una esperança, no?
0: Sí, parlant de música, hem d'escoltar aquest fragment.

0: perquè aquesta música, precisament, és de Richard Wagner.
1: De l'òpera Tannhäuser, és el rol dels pelegrins, no? I què ens diu, Josep Maria?
0: El cor dels pelegrins ens diu el següent. Ara et puc mirar, oh pàtria feliç, i saludeu amb alegria els vostres bonics prats. Ara deixaré reposar el bastó, perquè he fet un peregrinatge fidel a Déu. M'he reconciliat mitjançant l'expiació i el penediment. El Senyor, en qui el meu cor es complau, qui corona amb benedicció el meu penediment, el Senyor, a qui sona el meu cant. La salvació és concedida al penitent per gràcia. Un dia entraré en la pau beneïda. No tindré por de l'infern ni de la mort. Per tant, lluaré a Déu mentre es visqui. Aleluia! Aleluia per sempre! Aleluia per tota l'eternitat! Per què aquesta cosa del peregrí, de la penitència?
1: Hi ha dues paraules que
0: té a veure amb Gaudí, això.
1: Hi ha dues paraules que has comentat i que, en certa manera, és una intuïció o és una especulació nostra, no? En certa manera. El tema del pelegrinatge i el tema de l'expiatori.
0: Pelegrinatge, laberint, expiatori...
1: Temple expiatori de la Sagrada Família. En certa manera, és l'obra de Gaudí, concretament la Sagrada Família, un pelegrinatge, perquè el cap i la fi van ser més de 40 anys dedicats al tema, és com una gran caldera, com el laberint, no? Una caldera tortuosa, que per un final que és aixecar aquesta manera de temple expiatori, perquè en certa manera ens ajuda a redimir-me, redimir-se dels nostres pecats, però no solament a nivell personal, sinó també a nivell social, no? És la redenció, diguéssim, del món a través de l'amor diví, de l'amor en Déu, no?
0: Efectivament, perquè en el llibre El misteri Gaudí, d'Ernesto Milà, trobem un llibre peculiar, que no es tracta exactament d'una biografia. En aquest llibre, la idea fonamental, la tesi del Milà, parteix de la sospita que darrere del catolicisme que coneixem de Gaudí, el Gaudí adult, podria existir un període de joventut més complex, on entrés en contacte amb ambients potser republicans, de lliure pensadors i possiblement, com hem avançat abans, maçònics. Tot i que el mateix Milà reconeix que això són hipòtesis, que no hi ha alguns fets demostrats, és algo obert a la possibilitat. Això és important perquè el llibre intenta explicar aquesta aparent contradicció. Com és possible que un arquitecte profundament catòlic utilitzés formes i símbols que podem trobar a tradicions hermètiques, alquímiques o rosacreus? Milà proposa que la resposta es trobaria en aquesta evolució intel·lectual. El jove Gaudí i el jove Gaudí dels últims anys, que no són la mateixa persona.
1: També es parla de Gaudí com un creador d'un llenguatge simbòlic. Per a Milà, l'arquitectura de Gaudí pot llegir-se com una mena de llenguatge xifrat. Els seus edificis no serien simplement construccions decorades amb animals i formes fantàstiques, sinó composicions en què cada element podia tenir una funció simbòlica. Entre els símbols que estudia apareixen l'arbre de la vida, l'arbre sec, la selp, la salamandra, el drac, les flames, el pelicà, el laberint, que tu comentaves abans, l'etanol químic, la creu especial, el caduceu, l'àncora, el pentacle i determinats números, com els que jo comentava 16-18 també d'abans. Aquesta és probablement l'aportació més atractiva del llibre. Obliga el lector a mirar edificis que creu conèixer amb uns altres ulls. La salamandra, per exemple, deixa de ser simplement una figura decorativa. Dins de la tradició química pot representar el foc i la capacitat de sobreviure. El drac pot adquirir significats relacionats amb la força, la matèria o la transformació. La serp pot tenir simultàniament significats negatius i positius: perill, coneixement, renovació i transformació. Milà no pretén que cada símbol tingui necessàriament un únic significat. Precisament, una de les seves característiques de la simbologia tradicional és la seva ambivalència.
0: Sí, i un dels altres símbols que trobem és l'arbre, especialment apropiat per comprendre l'arquitectura gaudiniana, perquè connecta dos mons. Les arrels pertanyen a la terra i les branques s'eleven cap al cel. En Gaudí, aquesta relació apareix d'una manera extraordinària en les columnes de la seva família. Quan les columnes es ramifiquen en arribar a les voltes a l'interior, sembla que es transformen en un gegantès bosc. Aquesta interpretació tampoc no pot recórrer necessàriament a l'esoterisme. Pot ser que fos una solució arquitectònica per la construcció. Però Gaudí observava directament la natura i utilitzava les seves estructures com inspiració. Milà fa un pas més i proposa llegir en aquest arbre un símbol de transformació espiritual i ascensió. És a dir, l'arquitectura imita la natura, però la natura es converteix alhora en una representació d'una realitat espiritual.
1: L'etanol i l'alquímia són un dels aspectes més subjectius del misteri de Gaudí. L'etanol era el foc utilitzat pels alquimistes en les seves operacions. Simbòlicament representa el recipient on la matèria és sotmesa a transformació. Milà troba en algunes construccions de Gaudí formes que poden interpretar-se dins d'aquest esquema: matèria cap a la transformació, cap al perfeccionament. Aquesta lectura resulta especialment interessant si es relaciona amb el pensament arquitectònic de Gaudí. La seva arquitectura sembla transformar materials pesants, com la pedra, el ferro i la ceràmica, en formes que produeixen una sensació de moviment i de vida. La matèria deixa de ser simplement matèria, és quelcom més. Es converteix en forma, i la forma pot convertir-se en símbol.
0: Possiblement el lloc on trobem el Gaudí més enigmàtic i misteriós sigui el Parc Güell. Josep Antoni, tu que has viatjat per tot el món, has trobat alguna cosa comparable al Parc Güell de Barcelona?
1: No, la veritat és meravellós, tot i que aparentment era un projecte urbanístic fracassat, però en canvi, vull dir, la seva simbologia, la seva forma, la seva ubicació, és un lloc. I per mi és un lloc que, quan de petit hi anava, perquè vivia relativament a prop...
0: Ah, bé, ara coneixerem alguna cosa més. Vivies a prop? Bueno, no m'estranya, doncs, que vingués aquí als misteris.
1: I quan hi anava, per mi era un lloc fantàstic.
0: Sí, tu hi anaves quan no hi havia problemes per entrar, perquè és que ara hi ha
1: sí, un... Sí, ho estàs dient d'una manera molt eufemística. Però anava a passejar, a llegir, sí. Em trobava la pau... Anava entre setmana, no veia gaire... Hi havia moments que no hi havia gaire ningú.
0: Exacte, cosa que avui és impossible.
1: Ara ja fa anys que no hi va. No. Em fa por anar-hi.
0: Sí, perquè està, bueno, ple de turisme, esclar. Sí, és un dels llocs més visitats.
1: Totalment, i més conflictius també, perquè evident de vegades, i sobretot, i no vull ser crític, no, per una mena de turisme dedicat al fototurisme, que l'únic que vol és fer-se el selfie i la fotografia i no pas gaudir del temps. Per tant, en certa manera, malauradament, per mi el Pal Güell és un enigma, però també... hem fet que perdi, en certa manera, la seva màgia. No?
0: Sí, perquè en el Parc Güell, que gairebé podria ser com una mena de laberint, també, trobem diferents elements simbòlics. Podem arribar a parlar com d'un veritable codi Gaudí, analitzant conjuntament els elements com les estrelles de cinc puntes, l'escalinata, allà on trobem, precisament aquí a Sant Quirze, tenim el drac allà en la reproducció del drac, i que a sobre del drac precisament és on trobem l'etanor que hem parlat abans, que seria el lloc on es cou això de la transformació de la matèria als alquimistes, la tenor alquimístic. Tenim la salamandra i tenim tants elements que podem veure i disfrutar que invitem des d'aquí a tots els seguidors de Misteris la nit que hi tornin, però que el visitin d'una manera diferent, buscant la interpretació d'aquests enigmes.
1: I la pregunta bàsica, Gaudí era maçó? Aquí hem de diferenciar clarament entre hipòtesis i fets històrics. Milà va plantejar la possibilitat de que el jove Gaudí hagués tingut contacte amb la maçoneria. En treballs posteriors va tornar sobre aquesta qüestió i reconeix que es tracta d'una hipòtesis que ha de ser examinada a partir de les fonts disponibles. No existeix una prova documental definitiva que permeti afirmar que Gaudí va ser maçó. Per això, el principal interès de la hipòtesi no es troba tant a demostrar que Gaudí pertanyés a una lògia, sinó preguntar-se per què determinats símbols de la tradició maçònica, hermètica o alquímica poden semblar compatibles amb alguns elements de la seva arquitectura. Aquesta distinció és fonamental per llegir correctament aquest llibre.
0: Doncs ja estem acabant, sense la sintonia. Ha sigut un viatge increïble acompanyant a Gaudí la seva obra i espero que els nostres oients hagin après alguna cosa més sobre aquest increïble arquitecte.
1: Jo únicament us diré dues idees fonamentals, no?, que aquest estiu han passat pel meu cap i han donat voltes. Primer, el fet de pensar que és un temple que es va construint mica en mica i cadascú amb el seu benet
0: sí, perquè
1: cada entrada és una donació, clar, és que... i pel mateix construir el temple. Per tant, en certa manera podríem dir que és un temple universal i sí, econòmic.
0: El que està explicant el Josep Antoni, que potser hi ha gent que no sap, és que la financiació de les obres de la seva família ja per decret des de l'inici es fan a través de les donacions de la gent, o sigui, no hi ha una finançació pública al darrere, sinó que és estrictament una obra expiatòria a través de les donacions de la gent.
1: I pensem, i universal, perquè en aquest sentit, al final, aquest temple ha estat construït amb cada granet de sorra que milions de persones d'arreu del món han vingut
0: i han portat una mica de sorra del nostre país, una pedreta.
1: I després també vull agrair també als que van fer l'espectacle del centenari, no? Sí. El fet de pensar, a mi una de les imatges que encara em fan plorar quan la veig és quan apareix els dons amb la imatge de Gaudí mirant i m'abullant-se.
0: Sí, sí. És que la idea va genial, ser una idea
1: perquè també jo penso que va transmetre al món, potser potser no se n'ha parlat gaire, no?, de que aquí a Catalunya hem estat capaços de fer servir els dons per un missatge de pau i un missatge universal i no per fer-lo servir com una eina de guerra i de destrucció com està passant a països que tots sabeu i dels quals no vull parlar perquè em fa passada.
0: Doncs sí, tot això, anem acabant el programa i us esperem urgentment en el següent, on parlarem de molts més misteris. Misteris.
1: La nit.
0: Misteris.
1: La nit. I quin és el millor misteri
0: ja
1: de tot?
0: Ja està dient alguna cosa més.
1: El misteri de la vida, del qual haurem de parlar.
0: Misteris.
1: La nit.
0: Misteris. La nit. La nit.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 11.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

M'han cridat borratxo i jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
9: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

entendrem. No molesteu, marxeu a casa, que quan us feu grans ja en sabreu. Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 12.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí, John, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare. La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
10: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
9: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès.
10: I can't wait to get on the road again.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
11: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.